divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Ivern i Rubén Sierra. Ella em dona cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta per avui i defensa les restriccions i l'alerta als mòbils d'ahir perquè la previsió era de ruixats molt intensos. Avui encara poden aparèixer pluges a la Catalunya Central i al Ripollès. Ahir els aiguats van ser localment forts al Berguedà, Osona, la Garrotxa, el Baix Llobregat o el Garraf, però bona part de l'aigua prevista va caure sobre el mar i, per tant, les restriccions en la mobilitat o en l'activitat educativa es van poder aixecar a la tarda. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, defensa igualment les mesures que es van prendre.
2: Ha caigut força, però no en quantitat com podíem esperar. Doncs ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures, que veiem una necessitat perquè la probabilitat és alta. Quan aquesta baixa, doncs també podem retirar aquestes mesures.
1: El Meteocat també veu justificada la predicció feta, tot i que admet que en la previsió meteorològica sempre hi ha un punt d'incertesa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial que es celebra avui al Tribunal Suprem. Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets. Un any més, el president espanyol no serà a l'acte.
1: Els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va

0: en l'incendi d'un ferri a les Filipines. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents. Els metges anuncien una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre.
1: L'han convocat el sindicat majoritari Metges de Catalunya, que ja va advertir que tornarien a mobilitzar-se després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres el nou Estatut Marc dels Serveis de Salut. Els facultatius insisteixen que volen un marc regulatori propi i consideren que el que s'ha aprovat no millora les seves condicions laborals. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, remarca que l'aturada coincidirà amb la que es farà també a nivell estatal.
2: Per mirar de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
0: Esports, golejada del Barça en el debut de la Champions. Els blaugranes molt superiors s'han imposat per 5-1 al Feyenoord. Rafinha ha fet dos gols i els altres els han fet Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús.
1: Pel que fa als altres partits disputats aquest dimecres, destaquem la golejada per 6-1 del PSG davant el Bratislava amb 3 gols de Ferran Torres i la derrota de l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool per 2-1. El davanter argentí Julián Álvarez ha sigut titular amb els matalassers i ha fet l'assistència de l'únic gol del seu equip.
0: A l'Open dels Estats Units de tennis, els nord-americans Ben Shelton i Francesc Tiafoe s'enfrontaran en una de les semifinals del torneig. L'altra la disputaran el rus Karen Khachanov i l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení, les semifinals estan ja definides. La bielorussa Arina Sabalenka jugarà contra la nord-americana Jessica Pegula i la kazakhstana Elena Rybakina s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff.
1: I a Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa davant l'Andorra. Aquest dijous es juguen el Girona-Lleida a 6:45 i l'Andorra-Barça a 9:00.
3: Fins aquí les notícies.
4: A les 5 del matí, 5 minuts, Marta Viana, hi tenies un desig, que era sortir de casa amb Rebequeta. S'ha complert aquest desig o avui encara no ens l'hem posat?
5: No, no ens l'hem posat, però he estat molt feliç quan he sortit de casa.
4: Quina fresqueta.
5: I escolta'm, que bé que s'està en aquest estudi.
4: Avui fa calor.
5: Jo estic perfecta.
4: Avui fa calor.
5: Perquè Àlex, mira, ja vinc amb mocs.
6: Avui s'està bé.
4: Avui s'està bé. Lara García.
7: Què tal? Molt bon dia. Avui ja està perfecte.
4: Maiol.
8: Molt bon dia.
4: Una miqueta... T'agrada l'aire a l'estudi?
8: Jo tinc un palet de calor, però escolta, amb l'alegria que s'està veient amb els de jazz a l'estudi de TV3, que estan molt contents, ja fem per despertar-nos.
4: Doncs vinga, anem a escalfar l'estudi. Comencem.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dijous 10 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui torna l'estabilitat, amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu, tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada, termòmetre normalitzat amb les màximes més altes tocant els 30 graus. Diana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Premià de Mar el sol sortirà a les 7:26 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 43 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Demà, 11 de setembre, és la Diada de Catalunya. Nosaltres no fem programa i, per tant, avui us porto una cita de Catalunya. És de Joan Miró i diu així. Quan un artista parla des d'un país com el nostre, cal que faci sentir la seva veu pel món per afirmar contra totes les ignoràncies, tots els malentesos i totes les males fes que Catalunya existeix, que és original i que és viva.
0: Mare meva, més que una cita, sembla el pròleg d'un llibre.
2: És maca.
0: És molt bonica. Maiol Roger, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
3: Doncs avui amb Núria Parlon, una de les protagonistes d'ahir, després de la dimissió de Trapero i del debat sobre les alert i les decisions del govern sobre aquest temporal, que al final no va ser tant com ens avisaven. Després també farem la prèvia del que pot passar avui al Fossar de les Moreres. Avui ja el Sílvia Oriol ha convocat i també l'extrema esquerra. I com que és dijous, obrirem la taverna i com que hi va jugar i guanyar el Barça, farem agora esportiva.
0: Doncs vinga, d'aquí uns

0: bueno, minuts, d'aquí una horeta, res, com que aquest programa ha passat tan ràpid, doncs sí, d'aquí ara mateix...
1: Ha passat volant.
0: Catalunya Ràdio. Arrenquem el programa d'avui amb una novetat musical, alerta, perquè així és com sona la nova cançó dels Amics de les Arts.

0: es titula Encara som aquí, i amb aquesta cançó els Amics de les Arts han convertit una història real del món casteller en un himne amb un objectiu claríssim: tornar-se a aixecar. Els Amics de les Arts aquest matí també passen pels matiners.
1: Bon dia, matiners. Des dels Amics de les Arts volem dir-vos que tenim una cançó nova, que estem molt contents, que és una cançó que està basada en fets reals d'una història que vam viure el 2025, i es diu Encara som aquí.
0: Doncs comencem tranquils amb el nou èxit dels Amics de les Arts. Nosaltres no fem cançons, però, igual que els Amics de les Arts, us convidem a aixecar-vos cada matí.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia, matiners.
0: Portem una estona dormint, però el món que segueix girant, per tant, què ha passat mentre dormíem?
3: Sabeu allò que hi ha gent que veu les esteles dels avions al cel?
0: Sí.
3: I diuen, ens fumiguen.
0: Sí, n'hi ha uns quants amb aquestes teories conspiranoiques.
3: Doncs mira, si esteu a Colòmbia i algú diu, potser no és un conspiranoic.
0: No m'ho diguis,
3: potser
0: que ha passat.
3: M'explico, eh? Segons hem sabut aquesta matinada, el govern colombià ha autoritzat una prova pilot per lluitar contra el narcotràfic.
0: Ai, ai, ai.
3: Fumigarà des de l'aire els cultius il·lícits, sobretot els de coca. I ho farà amb un herbicida que es diu, ara s'ho dic bé, glufosinat d'amoni.
0: Que això deu matar, perquè aquest nom ja fa por.
3: Hi haurà polèmica, perquè l'Organització Mundial de la Salut, clar, com bé sospitaves, considera que aquest producte és moderadament perillós.
0: És perillós, que ja, quan et diuen moderadament perillós,
4: bé, moderadament,
0: no deixa de ser perillós. Clar, ho suavitzen per si de cas.
3: Perquè
0: per
3: et facis una idea, la Unió Europea el té completament prohibit.
0: I ja hi som, doncs.
3: Però l'executiu colombià imposa la llei de mort al gos, mort a la ràbia. Així, això sí, de moment la prova serà molt limitada, com a màxim 1.000 hectàrees, i durant uns 7 dies. L'objectiu és comprovar si el producte és eficaç i, sobretot, quins efectes pot tenir sobre la salut de la gent.
4: Molt bé.
0: Si es comencen a trobar cadàvers pels camps de coca,
3: que potser no que deixaran de fumigar, eh? Les fumigacions aèries amb glufosinat estan suspeses a Colòmbia des del 2017, després de diversos anys de polèmica pels seus possibles efectes. Ara, doncs, recuperen l'avió, però un producte diferent, i de moment, només per fer-ne un experiment.
0: Aquest experiment, molt em temo que tal i com ens està quedant el 2026, no arribarà a bon
3: port.
0: Encara ens queden alguns mesos per poder-ho comentar. Gràcies, Àlex. Vinga, va, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. El món està una mica fotut, però, com molt bé sabeu, els matiners també ens agrada rascar aquelles bones notícies que ens fan pensar que no tot està perdut. Avui el món serà un lloc una mica millor per iniciatives com la del Centre de Salut Mental d'Adults de la Selva Interior. Andreu Merino.
5: El centre consolida el seu grup de prevenció de la conducta suïcida i també el d'acompanyament al dol de persones que han perdut algú per mort per suïcidi. Avui, que és el Dia Internacional per a la Prevenció del Suïcidi, volen reivindicar la necessitat que existeixin grups com aquests, amb l'objectiu d'oferir suport i acompanyament emocional a les persones que ho necessiten. En les sessions que es fan cada 15 dies, els participants poden compartir experiències i emocions tant amb persones que estan en una situació similar a la seva com també amb professionals que els acompanyen. Tot plegat es complementa amb formacions als professionals d'atenció primària de la zona, que són la primera porta d'entrada dels usuaris al sistema sanitari.
0: Vinga, va, 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Els allotjaments turístics del Pirineu i les Terres de Lleida preveuen una molt bona ocupació durant el pont de la Diada.
4: El turisme rural i els bungalows preveuen que s'arribi al 80% entre divendres i diumenge, i els hotels que arribin fins al 90%. El que sí que es veu que cauria una mica més és l'ocupació en zones d'acampada, ja comença a fer fred i per tant la gent potser ja no hi va, i podria fregar el 30% des del sector, però estan satisfets, especialment després d'un mes inusual que van fer a l'agost, coincidint amb l'eclipsi.
0: Néixer les primeres cries de tortuga a l'Estartit. Ot Serra.
6: Aquest estiu es va trobar l'únic niu de tortuga careta de tot Catalunya i aquests dies han nascut ja 27 exemplars. Es van recollir 71 ous i s'espera que vagin naixent en els pròxims dies. Segons hem llegit a la CN, les cries han nascut de manera natural després de prop de 2 mesos d'incubació i sota la supervisió dels equips tècnics encarregats del seguiment del niu.
0: I a motiu de la Diada de l'11 de setembre, demà hi haurà museus i edificis històrics de Barcelona que obriran portes per visitar-los gratuïtament. La meva ràdio preferida, Lara García, ens explica.
4: Podrem amb entrada franca al Palau Güell, també al Palau de la Generalitat, també al MNAC, al Parlament de Catalunya, al Palau Robert i a Santa Maria del Mar. Per visitar la catedral sí que s'haurà de pagar, però hi haurà una entrada reduïda de 15 a 8 euros.
0: Veus que veus?
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Ai, tal dia com avui, ABBA tornava a aconseguir entrar al top 10 de les llistes.
1: Després de 40 anys, per primera vegada ABBA tornava a estar al top 10 amb aquest tema que sentim. L'últim senzill que, amb el que el grup va arribar al top 10 de les llistes del Regne Unit havia estat One of Us, que va aconseguir el número 3 al desembre, però de l'any 1981. Aquest tema que estem sentint ara, Don't Shoot Me Down, es va gravar el 2017, però no va ser fins al 2021, que recordem que va ser quan es va anunciar el retrobament, que es va acabar publicant el tema.

0: que passen pràcticament ja 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia a tots els matiners, que com sempre ja esteu connectats amb la pública i nacional del país. És Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. I és moment de fer una repassada a la tele per engegar el matí. Alerta, perquè l'actor Rodolfo Sancho ha passat per Antena 3.
1: Sancho ha visitat el plató de Llaura Son Soles i ha parlat de la detenció del seu fill, Daniel Sancho, després del crim.
2: Si el tiempo lo cura todo.
3: No, la mentalidad que tengas lo cura todo, no el tiempo. Yo creo que en todo este proceso reacciono. Primero es un shock brutal. Eso me lleva a un estado de disociación, porque la situación es muy fuerte.
2: Porque tú alguna vez has dicho que llevabas toda la vida preparándote para esto.
3: Sí, me refería a estas cosas.
2: ¿Pero por qué?
3: El por qué a mí es parte de quejarse. Me sentiría un hipócrita quejándome. Porque a pesar de todo, yo sigo creyendo que tengo una vida privilegiada. Cualquiera que hayamos nacido en Occidente tenemos una vida privilegiada. Esto no quita que ocurren cosas en la vida. Yo intento siempre ser positivo, porque si no caes en algo que, en lo que no quiero caer, ¿no? Cuando la vida te pone a prueba, solo si la vida te pone a prueba, eres capaz de ver de qué estás hecho.
0: Ocorren coses.
1: Clar.
0: Hi han coses i coses.
1: No és un accident, eh?
0: Va tirar una mica de pilotes fora abans d'ahir Rodolfo Sánchez amb Son Soles Onega. No? La vida te pone a prueba.
1: Passen coses.
0: Home, és que el que ha passat no és... Se m'ha escapat l'avió. Això és que passin coses a la vida. I aquí la cosa de prova, però clar.
1: Ho ven com una història de superació personal, gairebé, no?
0: El teu fill a la presó per... pel que el tens. Bé, en tot cas, anem a posar-li alegria, perquè la trapa amb Si Pots de TV3 sempre amaga alguna sorpresa.
1: I és que molt pocs concursants serien capaços de farmejar tanta aura amb La vaca cega de Joan Maragall.
4: Quin poema de Joan Maragall està protagonitzat per un animal que queda lesionat per la pedrada d'un nen?
5: La vaca cega.
4: Senyor, la vaca cega.
5: Estiga't d'una anècdota.
4: I tant.
5: Jo a la ESO, casualment, sí, amb uns companys, vam fer una cançó sobre el poema La vaca cega. L'hem de versionar. La vaca cega, perquè el bailet un ull li va buidar, a l'altre un tel se li ha posat top. Va de morro en l'esmolada, pica, però segueix sent la més bonica.
4: És acollonat, bravo! Poeta! Ara mateix, Joan Maragall està sortint de la tomba dient bravo, Catalunya no està perduda. La vaca cega, Jogi Flow.
0: M'encanta, m'encanta. Cada dia passen més coses a l'atrapa amb Si Pots. Si sona aquesta musiqueta, és moment d'obrir la revista del cor dels matiners. Una mala notícia, perquè Tom Jones no continuarà com a coach al programa de The Voice, al Regne Unit. Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. Marta, què ha passat?
1: Una decisió de la cadena, i que ell es veu que ha conegut amb molt poca antelació. Feia 13 temporades que participava al programa, però segons li ha comunicat la BBC, hi ha hagut problemes amb l'assegurança. Ell mateix ho ha explicat en un post a Instagram i ha afegit que es veu que la cadena volia renovar tots els coachs i que no hi havia lloc per a ell. Diu que li havien ofert un paper molt més petit, amb menys participació, i finalment doncs ell ha acabat decidint apartant-se'n. A The Voice, per cert, ens va regalar moments i actuacions tan mítiques com aquesta.

0: El que està claríssim és que The Voice perd un dels grans coach que tenia.
1: I tant.
0: El món de la televisió, el pa de cada dia, vaja. I avui hem de parlar també de l'exparella d'Elon Musk i mare d'un dels seus fills. Us estem parlant d'Ashley Sinclair.
2: Sinclair participa en un documental que pretén desemmascarar i criticar Elon Musk. Al Festival de Venècia, durant la roda de premsa de presentació d'aquest documental, ha explicat que l'empresari va intentar comprar el seu silenci. Li va oferir una enorme quantitat de diners perquè no participés en aquest documental.
3: On my end, I was offered the opportunity not to speak. For $40 million.
2: Em va oferir 40 milions de dòlars a canvi de que no parlés, que no digués res. Quan t'ofereixen una cosa així, tens un debat intern i et planteges tot el que el teu discurs significa.
0: Déu-n'hi-do també les paraules de l'exparella, que, escolta'm, fotre també Elon Musk o dir alguna cosa.
1: Tala, tala.
0: Bo, ja t'ho dic ara. 9 minuts, 6:45 del matí. I a aquestes hores, com sempre, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
4: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar la dimissió de Josep Lluís Trapero com a cap de la policia catalana. Fermín Gallart, portaveu del sindicat USPAC, admet que la decisió els va sorprendre.
5: Més que res perquè després del moviment dels últims anys de canvis de tant a la Direcció General de la Policia com el comissari i en cap del cos, doncs per fi Mossos tenia com un rumb, no? Hi havia com un pla estratègic i una idea clara de cap a on anàvem, que sembla que ara doncs torna a trontollar, no?
4: El País Valencià ahir va començar el curs amb els mestres de literatura advertits que només poden ensenyar autors valencians. Sentim la Sònia Caparrós, que és mestra d'institut, i la Juliana Canet, que pilota el podcast sobre literatura Club Tàndem.
6: Jo penso que això el que provocarà, almenys en el professorat de català, és un rebut a aquesta censura. Però sí que és cert que pot haver-hi un sector que s'autocensure.
7: Jo crec que és molt important que t'ensenyin de tot a l'escola i que també que t'ensenyin la literatura que ha estat escrita en la teva pròpia llengua. No ensenyar això a l'escola és negar una part de la nostra identitat als nostres nens.
4: A la tarda, Francesc Garriga va aconseguir una reacció molt especial al fet que Aitana parlés en català en el seu últim concert a Barcelona.
8: Carles Porta contesta a la tarda de Catalunya Ràdio a la cantant Aitana, i ho fa així.
9: És molt bonic que l'Aitana miri crims, però encara és més bonic que ho digui en públic, en un concert, i encara és més bonic que hagi fet aquesta declaració d'amor cap al català. Clar, aquesta noia, a part de cantar molt bé i de ser molt guapa, se la veu llesta, molt llesta. I que una persona intel·ligent faci aquest tipus de declaracions enmig d'un concert i que parli de crims amb el carinyo amb què en va parlar, és molt bonic. Més que sorprenent, és molt bonic.
4: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera, la COPE, també va parlar d'educació per criticar els mestres arran de les proves PISA.
10: Esto nace de ese jardín putrefacto de pedagogos que han puesto sus manos sucias, son una plaga, literalmente, los psicopedagogos, que han creado un parque de gandules. No se exige, no se premia el mérito, no... ¿Qué les voy a contar a ustedes? Tanto no querer frustrar a los muchachos, los hemos hecho unos ignorantes. Lo siento si usted es pedagogo y me está escuchando, pero usted es corresponsable de que tengamos la burricie general instalada en unos niños muy felices, eso sí.
0: M'encanta aquest pont, Carlos Herrera, sí. Música esotèrica, perquè ens dona per conversar d'una manera molt més tranquil·la.
1: T'ho anava
0: no?
1: a dir, eh? Crec que està molt bé el canvi.
0: Està bé, escolta'm, quina meravella que l'Herrera ho tingui tot tan clar.
1: Sort d'ell.
0: I que saps? Sí.
1: Que bé que parla.
0: És un gurú. Vaja, m'encanta, perquè jo crec que això anirà més al llarg de la temporada. És a dir, que
1: acabé de començar, això.
0: Fidant una mica més. Vinga, va, anem a connectar-nos, sisplau, amb els astres i saber també quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens explica des d'astrocat.cat en Sergi Tou. Sergi, bon dia.
11: Bon dia, matiners. Avui, dijous 10 de setembre, el cel ve carregadet. Venus entra a Escorpí, Mercuri a Balança i Urà comença el seu camí retrògrad. A les portes de la Diada, potser no és mala idea preguntar-nos com ens relacionem amb allò que compartim. Mercuri a Balança ens convida a escoltar altres punts de vista. Venus a Escorpí ens demana anar una mica més al fons del que sentim i Urà retrògrad ens farà revisar idees que potser donàvem per fetes. Avui, més que tenir raó, potser toca entendre millor què ens uneix, què ens separa i què volem construir a partir d'aquí.
0: Estic per passar-li a Carlos Herrera els astrocats cada dia. Sí. Li enviaré.
2: Li aniran bé.
0: Aquí li diem anys i anys per molts anys avui.
2: Avui, 10 de setembre, fa anys el director, productor, guionista i superex de Madonna, Guy Ritchie, en fa 58. També felicitem Josep Pedrerol, que no sabem si hi haurà algun becari que l'acabi felicitant. Sigui com sigui, avui bufa 61 espelmes. I acabem felicitant el dia a l'exjugadora de bàsquet, Laia Palau. Avui suma un any més i arriba als 47.
0: Deixem que avui també des de la ràdio feliciti la meva fillola, que avui fa 18 anys.
2: Ma!
0: Per tant, un aplaudiment per la mare. Benvinguda a la majoria d'edat.
2: Quin perill!
0: Quina persona més estupenda, que avui fa 18 anys. Per tant, un petonet aquí des de la ràdio, que ara comença el bo i millor. Pràcticament comencem el cap de setmana. Ja sabeu que demà no farem matiners. Per tant, diguem que estem una mica de divendres. I per això ens va molt bé la nota de veu que avui ens ha enviat una persona que ens estimem molt i que ens convida a començar el matí amb bona música.
12: Bon dia, matiners.
13: Marta Romagosa, periodista, va a dormir molt tard perquè presenta i dirigeix La nit dels ignorants de Catalunya Ràdio.
12: La cançó que em fa començar el dia a dalt de tot, la que em fa animar quan no és el millor dia, o fins i tot ballar quan sola en qualsevol lloc, és It's Raining Men, de les The Weather Girls. De fet, passen els anys i sempre em motiva i em fa moure tot el cos. Que tingueu un bon dia. A mi, si em deixeu, encara trigaré una estoneta a llevar-me, eh?
13: Els més matiners.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 10 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial.
2: Que se celebra avui al Tribunal Suprem i un cop més el gran absent serà Pedro Sánchez. Els casos judicials que envolten el president espanyol o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'hi afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets.
1: Desclassificats els documents policials sobre la crisi de Ceuta.
2: Revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat, difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre que el PP ho qualifica de mentida d'estat.
1: El comissari Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra.
2: El nomenaran dimarts que ve al Consell de Govern després de la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero. Interior assegura que marxa per motius personals i nega desavinences. La consellera Núria Parlon va explicar ahir que Trapero la va informar de la decisió a finals d'agost, però no va voler entrar en les raons que l'han portat a plegar.
3: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entraré en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
1: I l'oposició carrega contra el relleu de Trapero.
2: I recorden que el comissari Ferran López va ser director general dels Mossos durant l'aplicació del 155 a Catalunya. Junts i la CUP creuen que això l'hauria de descartar i demanen la dimissió de Parlon. En canvi, Esquerra Republicana dona un vot de confiança a López. Sentim la republicana Esther Capella, el juntaire Salvador Vergés i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
4: Compta amb experiència, coneixements i en funció també de la seva gestió, nosaltres valorarem.
5: Personifica l'aplicació d'això, del 155, per la seva trajectòria, per la seva agenda i per les seves conviccions.
6: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura.
1: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès.
2: Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt fins al 2,5% i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3% per culpa, sobretot, de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà. Ja sabeu que una pujada de tipus s'acaba reflectint a les quotes hipotecàries i també encareix els préstecs al consum.
1: Tragèdia a les Filipines.
2: Almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents.
1: Una nova teràpia millora els principals símptomes de la narcolèpsia.
2: Sí, es tracta d'un trastorn neurològic incurable que dificulta als pacients mantenir-se desperts durant el dia. El nou tractament aconsegueix rebaixar molt la somnolència i reduint gairebé un 90% la cataplexia, que són aquells episodis sobtats de pèrdua de to muscular que poden fer caure la persona a terra. Els resultats dels assajos clínics s'han publicat al New England Journal of Medicine.
1: I Apple presenta el primer iPhone plegable, el Duo.
2: Que arribarà a les botigues a finals d'octubre. La versió bàsica costarà 2.340 euros i la més cara s'enfila fins als gairebé 4.000. Serà l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport i es pot desplegar perquè la pantalla sigui el doble de gran. John Termos és el nou conseller delegat del gegant tecnològic.
7: The new iPhone Duo.
8: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
1: Déu-n'hi-do. Haurem de... Que qui vulgui haurà de preparar la cartera.
2: 4.000 euros, eh?
1: Espero que et faci un massatget, l'iPhone, també t'ho dic.
2: Doncs sí.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Anna.
2: Fins ara.
1: Vinga, va, 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, molt bon dia.
9: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui amb la desclassificació, ja ho diré bé, dels documents sobre la sala Ceuta.
9: Ho has dit molt bé. El periòdico i el País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per Tanca i Mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'estat l'Estat van alertar de l'assalt massiu i la Razón també hi socapa explicant que el govern espanyol va rebre 18 avisos abans de l'assalt.
7: També en portada al relleu al capdavant dels Mossos a l'ara foto de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, nous director general de la policia i cap dels Mossos, respectivament. I tant el periòdico com la Vanguardia hi afegeixen context i titulen que el canvi passa després de mesos de discrepàncies entre Trapero i Parlon.
9: El Barça també treu el cap a les portades, un Barça espectacular, diu la Vanguardia, un Barça que balla sota la pluja, titula el periòdico golejada, llegim a l'ara.
7: Un 5-1 que també s'expliquen fotografies. Els jugadors celebrant-ho plegats a l'ara, Lamin llançant un petó a la Vanguardia i Adeyemi fent un salt enrere al periòdico.
1: I els articles d'opinió, reflexions sobre el paper del govern espanyol en la crisi migratòria a Ceuta i sobre la dimissió de Josep Lluís Trapero.
7: L'editorial de l'ara exposa que els documents dels serveis d'intel·ligència demostren que el CNI va emetre avisos i diu que això retrata el govern espanyol.
9: El Mundo remarca que el govern espanyol sí que va ser advertit de l'entrada massiva de migrants i coincideix amb l'ara que els líders de l'executiu queden retratats. Assegura que han fet un exercici d'ocultació i mentida.
7: La directora del periòdico, Gemma Martínez, coincideix que els informes desclassificats mostren que hi havia prou informació per activar una resposta extraordinària que no va existir.
9: L'editorial de La Vanguardia considera que les alertes sobre Ceuta no van ser totalment explícites en conjunt, però que hi havia indicis eloqüents.
7: L'editorial del País és el més tebi i exposa que els documents no aporten una resposta definitiva sobre si el govern havia rebut l'avís d'una crisi imminent.
9: Un altre tema destacat dels articles d'opinió és la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, parla de dimissió inoportuna que coincideix amb la d'altres als càrrecs que han deixat el càrrec darrerament. També assegura que les opinions de Trapero no sempre han coincidit amb les de la consellera Parlon.
9: I el periòdico recorda l'editorial que és la tercera vegada que Trapero deixa una responsabilitat de primer nivell a la policia catalana perquè no comparteix el model policial del conseller de Torn. Primer, amb un govern de Convergència, després de Junts i d'Esquerra, i ara del PSC.
1: Sílvia Solanes, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Repàs a la premsa digital. Què tindrà Accent Andalús?
10: Doncs mira, la intel·ligència artificial que tindran a l'Institut Català de Finances. Serà una empresa de Sevilla que ha guanyat el concurs per desplegar la IA en aquest organisme. S'hi van presentar 32 ofertes i ha guanyat Guadaltel, que haurà de dissenyar, implementar i posar en marxa solucions basades en la intel·ligència artificial. Per què? Doncs per optimitzar la gestió de dades, millorar l'anàlisi de riscos i agilitzar la presa de decisions financeres. Ho recull el Nacional.
1: Qui ha anat a Madrid de visita inspirat?
10: El ministre francès de Treball literalment ha dit: visito Espanya per aprendre a compaginar les pujades de temperatura i el món laboral. L'ha entrevistat al País, diu que França busca implementar noves mesures laborals amb la mirada posada a serveis bàsics als hospitals, diu, on és incompatible agafar-se un permís de 5 dies per onada de calor. Una de les mesures que li agraden és la jornada intensiva.
1: I per què competeixen Barcelona i Salou amb Madrid i Dubai?
10: Doncs per ser el destí més innovador, el Smart Travel News Awards.
1: Caramba.
10: Aquestes quatre ciutats formen part de 10 candidatures seleccionades, on també hi ha Benidorm, Bilbao, Cabo de Gata, Màlaga, Portugal i València. El resultat es decidirà en votació popular el desembre, ho explica el diari Més.
1: La frase que segur que heu sentit més d'una vegada: pagant justos per pecadors.
10: Doncs sí, mira, ara mateix hi ha malestar entre les famílies d'una escola de Palma que ha eliminat els viatges d'estudis després que l'any passat hi hagués un episodi de balcòning entre els seus alumnes de sisè. Es tracta del SEIP Aina Moll i Marquès, i no només afecta els alumnes de sisè que acaben etapa, sinó que també eliminen les colònies d'infantil. Tot plegat ha quedat en mans d'Inspecció Educativa ara i els alumnes han fet samarretes on es llegeix: volem viatges d'estudi, no és culpa nostra. Ho veiem al diari de Mallorca.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
1: Digue-la que estem fent camí ja cap a 6:15 del matí des de, evidentment, els matiners de Catalunya Ràdio. També saludem els oients d'ICAT, que a aquestes hores ja us esteu despertant amb nosaltres. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia.
1: I amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
11: Doncs amb un rumor, que és un rumor... Però que jo crec que t'encantarà.

0: Mira, nervis. Fa molt temps ja que arrosseguem això. Que doncs facin el favor de tornar. I els Spice Girls, ja, no sé per què no tornen.
1: Espera't.
0: A veure. Sempre vull saber abans d'hora.
1: Les Spice Girls es veu que acaben de publicar un vídeo.
0: Un altre vídeo.
1: Un vídeo que és molt, molt curtet, ho han publicat a les xarxes socials. Aquest vídeo està acompanyat d'un missatge en què anticipen que avui a les 2 del migdia hi haurà un anunci.
0: Val, però un moment, el vídeo l'han publicat totes, les ex-Spice Girls?
1: Totes, i després també al Twitter de les Spice Girls, i hi ha un compte oficial de les Spice Girls, també ho han penjat allà.
0: Val.
1: Què passa amb aquest vídeo? Doncs que està gravat, es veu en les mateixes escales, on en el seu moment es va gravar el videoclip del Wannabe que sentim ara, i hi apareix un diari al terra, que és The Stage, que és l'any 1994, on es va publicar l'anunci en què buscaven precisament una nova girl band per formar les Spice Girls. Al diari també s'hi pot llegir que avui faran aquest anunci, que per aquest anunci no es necessita cap tipus de partitura, però diuen sí que sí que es necessita o bé un vinil o un reproductor de vinil.
0: Oh.
1: I clar, les xarxes, això ja s'ha disparat.
0: Però clar, deuen treure una edició del Wannabe en format vinil.
1: Aquest any em sembla que fa, pues clar,
0: celebren l'aniversari. No hi ha gira.
1: Potser sí?
0: No hi ha gira, Marta.
1: T'imagines?
0: Dic que avui...
1: Som més gratis.
0: Avui, 10 de setembre, quan falten 5 minuts per 3 quarts de 6, dic que no hi ha gira i que és una edició especial del Wannabe. Veurem. Tant de bo hi hagi un retorn de les noies picants, però molt em temo que...
1: Ja no ho acabes de veure, eh?
0: Ja tenen els dinerets fets i em sembla que els hi fa molta mandra,
1: bueno,
0: això de tornar a pujar a l'escenari. És una opinió personal, no ho sé. Amb què seguim?
1: Mireu, amb un festival que arrenca avui, que és una de les cites més esperades i és Fira Targa. Fins diumenge hi haurà 57 espectacles i si sou per allà o hi voleu passar, doncs us recomano un espectacle de la companyia Festuc Teatre que es diu Inuit, una expedició a l'Àrtic que segur que val molt i molt la pena i precisament l'estrenen doncs a Fira Targa.
0: I avui també arrenca el festival Talarn Experience.

0: un festival que es fa a Talarn, al Pallars Jussà, i podreu sentir doncs, aquests Lax and Busto, Burning, també La Frontera, Manuel Fuentes and the Springsteen Band i Santero i los Muchachos. Des d'avui i fins al dia 12 de setembre, a concerts a tocar del Pantà de Sant Antoni, que realment és un lloc idíl·lic i val molt i molt la pena. I acabem amb una previsió per avui mateix, en aquest cas, a Barcelona. I és el concert d'aquests que sentim, el duet argentí més estimat del món, que és Catriel i Paco Moroso, un concert que avui fan al Palau Sant Jordi.
1: Molt bé, doncs vinga, en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, tot preparat com sempre, aquestes hores per la Dada Maria. Avui amb l'Ana Garcia, arribant a l'estudi, força puntual.
0: Home.
1: Espera, que no et sento, Maria. Ara, digue'm.
2: Ha tornat a marxar l'Ara, em sents ara?
1: L'Ara.
2: Sí? L'Ara.
1: Hola.
2: Home, puntual, puntual. No,
1: no. No, feia bé, ja. Hola. Vinga, va, anem-hi, que avui és com una espècie de divendres del programa. Què ens has preparat, Maria?
2: Mira, saps que hi va ser un dia fatídic per l'altre per la ciutat entre Barcelona i Madrid, perquè hi va haver un llamp que va malmetre la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Això va fer que durant dues hores estigués interromput el servei. Per tant, els trens van arribar no tard, no.
1: Tardíssim.
2: Sí, exagerat. Per això, avui us pregunto...
1: Ai, ai, ai. Quins nervis. Tu porta una setmana amb la de la Maria.
2: Quin percentatge de trens d'alta velocitat de Renfe, és a dir, els AVE i els ABLO, aquí no incloc els Ouigo i els IDIO, eh? Només els de Renfe, sí? Van arribar 15 minuts tard o més en el primer semestre d'aquest any, de gener a juny.
1: Ah, mira, que fem de majolies.
2: Us he posat més de 15 minuts perquè llavors ja és un retard exagerat, eh, diguéssim.
0: Quin percentatge... Tornen els diners.
2: A partir de 60 minuts t'estorna.
1: Oh, quin percentatge, eh? Tornem a la pregunta a veure...
2: Quin percentatge de trens d'alta velocitat operats per Renfe, és a dir, AVE i ABLO, van arribar 15 minuts tard o més entre gener i juny d'aquest any?
1: Jo dic un 43.
2: Canalies, 43. Vale.
0: Buah. Jo un 17. Jo un 40 clavat.
1: Espera't un moment. Marta, què has dit?
0: 17.
1: Lara, és que per què?
0: És que
1: per
0: jo anava
1: què?
0: A dir un 40. Si em dius 43, doncs... Pues...
1: Jo crec que potser m'he passat una mica, però és que,
0: sí,
1: clar, coneixent
0: passat,
1: Renfe...
0: Però mai se sap, eh?
1: Mai se sap. I qui guanya la Dada Maria d'avui dijous 10 de setembre és...
2: Marta Viana!
1: És que era molt fàcil avui, Marta, t'anem
0: regalat. Jo he agafat molts aves guapos.
2: Tal, però no tant com la Renfe dels dies i tot això, clar, no és tan catastròfic.
0: Clar, per això clar, jo clar. Sempre arribo puntual.
2: Clar, clar, clar, clar.
1: Quan és? Quin percentatge és?
2: És un 25%.
1: Ah, nosaltres som una mica haters, eh? L'Ara també.
2: Us he de dir que si mirem els que van arribar 5 minuts tard o més, sí que és un 45%. No estàveu tan malament.
1: No, anàvem bé.
2: No anàveu tan malament.
1: Doncs vinga, avui, escolta'm que repeteixes dada. Molt bé, Marta, tranquil·leta, eh?
2: Em portes dues, eh?
0: A mi se'm puja ràpid.
2: Mira, l'Ara m'està inflat. Esteu empatats, Canalies i Marta, dos.
1: I l'Ara, quants? Quatre.
2: Cinc.
1: Sí.
0: No hem fet tants programes.
1: Aquí ens estan prenent el pèl, home. Gràcies, Maria.
2: Va, fins ara.
1: Just quan arribem, mira, a 3:45 del matí, bon moment per recordar alguns dels sons que ens ha deixat Catalunya Ràdio al llarg de tots aquests anys. Per exemple, l'any 2000, Adelina Castillejo va presentar el programa La Lluna i les Estrelles, que començava a la mitjanit, i no sabeu la quantitat de vies de contacte que hi havia al programa.
3: Posaríeu la lluna en un cove o les estrelles a una amanida? Enganxaríeu la lluna i les estrelles en una samarreta? Ajuda'ns a buscar el sopar ideal i la samarreta més bonica.
4: Per participar, podeu trucar al contestador automàtic 93-202-0168. Podeu escriure a La Lluna i les Estrelles, Diagonal 614-08021, Barcelona. Podeu enviar un correu electrònic a lluna@catradio.com o enviar un fax al 93-306-9201.
3: A mitjanit, a Catalunya Ràdio.
5: La Lluna i les Estrelles, amb Adelina Castillejo.
1: M'encanta. M'encanta, m'encanta com començaven els programes i el so, com ha anat canviant el so de la ràdio amb el pas dels anys i sobretot la quantitat de vies de contacte. Podries enviar cartes, podries enviar un fax, podries enviar, ara WhatsApp, telèfon de directe i el correu.
6: Cartes també,
1: també se'n reben. També, hauríem de recuperar les cartes manuscrites, a mi m'encanten.
0: Sí.
1: Mentrestant, què passarà a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, al matí de Catalunya Ràdio?
6: Doncs parlem també d'una carta, de la carta de dimissió de Josep Lluís Trapero. No sé si hi va haver carta o hi va haver comunicació verbal. En tot cas, tindrem a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per preguntar-li tots els detalls. També per preguntar-li si ahir va fallar alguna cosa o no en el sistema de previsió, en l'avís d'alert i en les restriccions del govern pel temporal, que finalment no va ser tan greu com es preveia, i això ha generat malestar, sobretot, per exemple, en famílies que no van poder portar els nens a l'escola. Després anirem al Fossar de les Moreres. Demà és la diada. Aquesta nit, de fet, aquesta tarda, hi ha dues manifestacions previstes. Hi haurà Sílvia Oriol d'Aliança Catalana, hi haurà entitats, veïns i partits d'esquerra que han convocat en contra de la seva presència i, per tant, serà un dels punts calents. Parlarem de la Fórmula 1 Madrid, que té molta polèmica aquest circuit, que es diu Madring, i no té polèmica només pel naming, que això se les porta. Després obrirem la taverna i farem agora esportiva, que el Barça va guanyar 5-1 en una hora boníssima per jugar a futbol,
1: boníssima,
6: que crec europea, fantàstica.
1: Ens
6: anirem
1: molt a favor aquesta hora.
6: Sí, molt, molt, molt, molt. Per desgràcia, la majoria de partits seguiran jugant-se a les 9, però escolta'm, a mi vam xalar de valent i a una hora que ens va permetre anar a dormir quan toca.
1: Una mica d'alegria, que també fa falta. A partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostell. Gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. A partir d'ara mateix, com sempre, moltíssimes ganes de saber, de conèixer, de parlar amb els oients que a aquestes hores ja esteu desperts. Per tant, ens podeu trucar al 9-3-2-0-7-4-7-4.
7: Garriga, què fots?
8: Estic esperant els primers visitants del tour.
7: Quin tour? Què dius?
8: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
9: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
10: Where can I find it?
9: Participen del nostre programa Svetlana, amb Antoni Bassas.
10: Antoni Bassas.
11: Veus com ho sap?
9: En Lídia Heredia.
12: Woo! La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: La millor.
14: La millor.
13: La millor.
14: Hora del dia.
13: On la
14: maquia.
13: La millor hora del dia.
12: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la diada.
15: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
16: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
17: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
18: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
19: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la diada a Les dones i els dies.
12: També us oferirem continguts especials amb motiu de la diada, els programes Mans,
20: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
12: Guàrdia.
21: A 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant.
12: La Finestra Indiscreta.
22: Reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona.
12: I L'altre bar.
23: Trobem tot un mite del curs.
12: La diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, saludo l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. Eloi, bon dia. El tinc per aquí, l'Eloi? No ho sabem. Eloi?
0: Eloi!
1: Eloi, que t'has adormit.
0: Eloi, bon dia.
1: No ho sabem. No, no hi és? No ho tenim. Doncs anem per la
8: ara sí, ara,
1: ara
8: sí.
1: Ara sí, ara, Eloi, Eloi, ara.
8: És que estava escoltant Catalunya Informació.
1: Molt bé.
8: M'he connectat amb Catalunya.
1: No passa res.
8: Perdó, tres que t'info.
1: Tot fos això, estimat, tot fos això. Que no has dormit gaire avui, Eloi.
8: Sí que he dormit.
1: Ah,
8: sí,
1: potser
8: dormit.
1: És per això, doncs, potser és per això. Que hi ha vegades que... si dorms molt malament i si dorms poc encara també més malament.
8: Doncs que no sigui perquè he dormit molt. Perquè aquesta nit ha estat de son d'aquest profund.
1: Home, perquè amb aquesta fresqueta que ha fet deus haver dormit com un angelet.
8: Clar, oh, tela, eh? Què? No. Com heu vist això?
1: Jo he tingut calor, aquesta nit també t'ho dic. Jo encara he tingut una mica de calor, eh?
8: Fotis, sí, sí. Perquè potser tenies les expectatives molt altes, sí. De la baixada de la temperatura.
1: La finestra, però jo de cop i volta l'he tornat a obrir aquesta nit.
8: A veure, és veritat que a la costa, en general, la temperatura s'ha quedat entre els 12 i 15.
1: Clar.
2: I això... 15, 19 graus a la ciutat de Barcelona, encara
1: una mica alta. Jo necessito aquesta calorassa per ser feliç, si no... Vinga, anem i Eloi, quin dia ens espera per avui, va?
2: Va, avui un dia de sol, i esplèndid, així s'acaba ja tot el temporal, les pluges, les tempestes, etc. L'únic que quedarà és una mica tramuntant avui al nord del Cap de Creus, especialment, que es mantindrà durant tot el dia, potser una mica més fluixet a la tarda, i llavors la temperatura d'avui al migdia pot arribar fins als 28-30 graus a Ponent i al sud, potser en algun lloc del Camp de Tarragona, la resta quedarà entre 25 i 27, per tant, còmode, molt còmode, i així es mantindrà durant tot el cap de setmana. La diada, dissabte, diumenge, temps assolellat, temps esplèndid, alguns núvols prims, i la temperatura que lentament va pujant. Cada dia una miqueta més, però una pujada molt suau.
1: Sembla que anem cap a la primavera, doncs.
2: Sí, anem cap a una tardor suau. Cap a una tardor suau.
1: Clar, cada vegada les tardons seran més suaus, els hiverns cada vegada menys freds i els estius cada vegada més calorosos. Aquesta és una mica la línia que ens tocarà viure.
2: Doncs vinga, el resum del canvi climàtic, va, Xavi Canalies.
1: Escolta, anem rient.
0: Quan et posis malalt, Eloi, ja et substituirà el Canalies.
1: M'encantaria fer el temps de TV3, jo. Cookies, que teniu fred. Ho hauríem de fer una miqueta més així. A veure si m'ho deixa fer Tomàs Molina algun dia.
2: Poseu-vos el jerseiet. Avui, per cert, poseu-vos el jerseiet.
1: No. Oh,
2: que sí. No, escolta'm, a l'interior hi ha llocs que no passen dels 10-12 graus. El pla Lleida, la Catalunya Central i el Pirineu,
1: clar.
2: Ara mateix 5 o 6 graus, vull dir que fa fred.
1: Clar,
2: fa
1: que no siguem centralistes, Lara. Hivern, hi ha llocs de Catalunya que fot... A Prades deu fotre fred.
2: Vull dir, que el Canalies tingui fogots no vol dir que la resta de Catalunya no faci fred.
1: Ja veuràs, tot el dia que peti, pum, ja veuràs els fogots. Gràcies, Eloi, una abraçada forta, estimat.
2: Fins ara, adéu.
1: Que vagi bé, adéu.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: La Marta Viana ha començat dient, en aquest estudi s'està molt bé i ara s'està ventant, perquè no, fa calor.
0: Ara fa una mica de calor. És més veritat que això de pujar, baixar escales...
1: No, pugem un pis, per favor.
0: Ja, però bueno, hem pujat moltes vegades.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí. Vull saludar en Gori. Gori, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Home, un aplaudiment pel Gori, que ja fa veu optimista. M'encanta. Gori, què fas despert aquestes hores del matí?
4: Doncs mira, m'estic preparant per anar-me'n al gimnàs a activar una miqueta el dia.
1: Ets dels que te'n vas al gimnàs a aquestes hores, eh?
4: Sí, toca fer-ho a aquesta hora perquè és que si no, no es pot.
1: Cada dia anem al gimnàs, Gori?
4: Cada dia no, i també s'ha de tenir en compte una miqueta el recuperar i intentar donar-hi 3 dies de la setmana.
1: Molt bé, eh?
4: Perquè és això, anar-hi aquesta hora, sobretot tots els que ens aixequem aviat, sabem que necessitem també dormir una miqueta. A part, clar, jo ets aquesta hora perquè, si no, no tinc temps al llarg del dia.
1: Perquè després del gimnàs comences a treballar?
4: Correcte. Després d'aquí me'n vaig a treballar i després de treballar a fer la... el plaer de ser pare i cuidar de la família... I després d'això, clar, després tinc assaig de castells.
1: Ets casteller, més a més?
4: Soc casteller.
1: A quins castellers?
4: Bueno, uns que ahir van tenir una repercussió nacional bastant important, soc dels Marrecs de Sal.
1: Home, ara s'entén tot. Tinc aquí la Lara i la Marta buscant ràpid el mòbil. Per aquelles persones que no ho sàpiguen, per què són importants els Marrecs de Sal?
4: Bueno, ahir Amics de les Arts va presentar una cançó dedicada...
1: Que ha sonat aquest matí, perdona, ha sonat aquest matí als matiners, eh?
0: I parla de vosaltres, la cançó.
4: I parla de nosaltres,
1: Ara s'entén tot. Sí, escolta'm, sí. Però que ben lligat al programa, avui presenten cançó als Amics de les Arts i parlem amb el Gori, que és dels Marrecs de Sal.
0: Meravellós.
1: Això és una meravella. Gori, també una abraçada... Casualitat. Però escolta'm, les casualitats són meravelloses en aquesta vida, ens encanta. També una abraçada ben forta, Gori, a disfrutar del dia del gimnàs, del fill i dels castellers, que, escolta'm, tens l'agenda ben feta per aquest dijous.
4: Moltíssimes gràcies. També
1: una abraçada. Que vagi bé, Gori.
4: Igualment.
1: Marta Viana, Lara García, moltes gràcies també.
0: Adeu, fins dilluns.
1: I abans una mica de música, abans de saludar a Ricard Ostrell.

0: Another amb 54 Ultra, una de les cançons del moment que posa ritme i converteix els matiners d'aquest final de setmana en una festa amb Talk to You. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Hola, què tal?
0: T'he animat amb aquesta cançó, no?
1: Molt, m'agrada molt.
0: Eh que sí, una miqueta de ritme, perquè celebrem que hem arribat el dijous, que és el nostre divendres.
1: El final. Demà no treballes?
0: Demà no treballo.
1: Bueno...
0: Què vols dir?
1: No, ara buscarem alguna cosa per fer, no? Perquè fem un programa especial de la Diada demà, programació especial... Des de les 8 del matí ens hi posarem i per això dic que buscarem alguna coseta per fer, no?
0: Ah, per treballar, dius?
1: Sí.
0: Sí, home, i tant, el que necessitis. Ja saps que jo sempre remo a favor, eh?
1: Doncs ara ho parlem. Perfecte.
0: Alguna cosa que em vulguis avançar d'aquest matí?
1: No, és un matí animat. Avui tindrem a la consellera Núria Parlon. Parlem també del que pot passar aquesta nit al Fossar de les Moreres i parlarem amb entitats antiracistes que també volen protestar per evitar la presència de Sílvia Orriols i gent d'extrema dreta al Fossar de les Moreres.
0: L'actualitat començarà mateix al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon programa, Ricard, que vagi bé. Adéu. Nosaltres hi tornem dilluns. Que vagi molt bé la Diada de demà i que tingueu un bon dijous. Adéu, matiners.
2: Sis en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

voy a deixar-me portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos, sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és l'estarrat i prim pa mi és un santuari.

0: propers dies parlarem molt de la setmana del llibre, que està a punt d'arribar, Laia.
1: És a com... finals de setembre aquest any. És que ens ho vam bellugant de dia i de lloc i jo em perdo, però és a finals de setembre.
2: Això és com la Setmana Santa, que va... depèn de la lluna.
0: Comença el dijous de la setmana vinent, queda una mica, però un llibre, un còmic que els podeu comprar, podeu regalar, és aquest que tinc entre mans. Un volum que celebra els 30 anys d'història de Verdín, el superrealista. El personatge de l'autor català Francesc Capdevila, més conegut com a Max, i que va començar a publicar fa 30 anys en revistes, en publicacions, i ara es recopila tot aquest material en aquest volum. Però qui és Verdín, el superrealista?
2: Qui és?
0: Doncs és, mira, aquest senyor que tens a la portada, el podries descriure com un senyor normal?
2: Sí,
0: és un senyor baixet, calb, amb vestit...
2: M'està recordant avui, ara no me'n recordo qui.
0: Potser et recorda el Rompetecho, sense anar més lluny, perquè la gràcia d'aquest personatge és que és un senyor normal, que podríem posar en el mateix sac que Rompetechos o el Pitof del Cavall Fort, que també anava amb vestit i corbata. Ho dic en el sentit que són senyors normals però superats per les circumstàncies, que sortir de casa i els hi passen coses incomprensibles. En el cas de Verdín, el personatge d'en Max aposta molt fort pel surrealisme, però l'original, no allò de, mira, l'altre dia anava pel carrer i vaig trobar el Sergi. Oh, que surrealista! No! No, surrealisme. De fet, aquí el títol d'aquest còmic, que es diu Verdín, el superrealista, ve de la primera paraula que es va fer servir per parlar d'aquesta avantguarda, del surrealisme. En aquest còmic veiem personatges en escenes oníriques, simbòliques, més prou pròpies dels somnis, de les sensacions, del subconscient, que no pas del nostre dia a dia real. Tant hi ha històries de surto al carrer i em trobo un conegut, com històries que estan dintre d'una escena de pel·li de Buñuel o dintre d'un quadre. Aquí veureu moltes referències pictòriques, com ara Bruegel, Chirico, Fuseli, Miró... Sort que l'he repassat, perquè jo vaig llegir fa molts anys. Però...
2: He obert per qualsevol pàgina i he vist que està de cop i volta batallant amb unes aranyes...
0: De potes molt llargues.
2: De potes molt llarguíssimes.
0: Que podrien ser de Dalí, en aquest cas.
2: Sí, no? Amb un sol ull... I ho fa més o menys...

0: una espasa que sembla rotllo Kill Bill, amb una katana, i després s'enfronta cap a una monja pobreta.
1: Jo em recordo, o m'agrada quan aquest còmic, aquest personatge, us transporta als còmics de Crazy Cat, que és un còmic americà de fa més d'un segle, és a dir, un còmic que es publicava al mateix temps, quan aquelles avantguardes estaven vives, una història de gos, gat i ratolí, però que mai saps ben bé què està passant. Doncs si us agrada tot el que té a veure amb el subconscient, sobretot el subconscient i la creació, que a Francesc Capdevila li agrada molt sobre el fet de crear, dibuixa sobre dibuixar, escriu sobre el fet d'escriure. Doncs si us interessa tot el que li passava per la ment a personatges com André Breton o Apollinaire, i a més amb tota la comèdia, doncs heu de llegir Verdini el superrealista. En aquest volum teniu el recopilatori que el 2007 ja es va endur al Premi Nacional del Còmic, un llibre que es titulava Fets, dites, cabòries i vagareig, i inclou 80 pàgines extres que jo no tinc a casa meva, que són pàgines inèdites, remakes, col·laboracions o rareses. Es titula Verdini el superrealista, de Max, i el publica l'editorial La Cúpula.

0: He anat veient aquests dies una mica d'estories de... Bé, de gent adulta, que és qui ara fa d'estories, Laia. O sigui,
1: home, només faltaria.
0: Té aquest Insta, però que ha acompanyat els seus fills a veure l'Aitana en algun dels 4 concerts que ha ofert al Palau Sant Jordi. De fet, ahir la nit va ser l'últim d'aquests 4 emmarcats en la seva gira mundial, Quarto Azul World Tour. Però abans de marxar de Catalunya i seguir amb la gira, ha volgut fer, Sergi, en el concert d'ahir, una defensa de la llengua.
2: Sí, la cantant de Sant Climent de Llobregat va explicar que a casa seva sempre s'ha parlat castellà, però que gràcies a l'escola ella és bilingüe.
3: Jo soc amb la meva família més castellano parlant, però és veritat que jo he crescut aquí a Barcelona gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agrada poder practicar més.
2: Des de l'escenari...
0: Com molta gent, no?
2: Sí.
1: Jo em quedo amb la crida que fa, diu, m'agradaria poder practicar-ho més. Per tant...
2: Espera, que hi ha, hi ha un segon punt, eh? Des de l'escenari d'un Sant Jordi ple a vessar, ara et dono peu a comentar el que vulguis, Laia.
1: Sí, no.
2: Aitana va valorar el fet de conèixer les dues llengües, tot i que ha reconegut que li agradaria millorar el seu català perquè fa temps que és fora i que no el practica. Fins i tot ha animat a les famílies que no el parlin a veure pel·lícules en català.
3: Pots moltes castellanades, jo ho sé, però no és important a vegades... Quan he crescut aquí a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin català, veure pel·lícules en català, com una catacrims, veure pel·lícules en català, tenir altres fonts per poder parlar català, per poder practicar-ho, i ara que porto tant de temps fora, m'he adonat que no és igual, que no és tan fluid, que no és tan fàcil per mi. I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
2: És el més important. Què et sembla, Laia?
1: Home,
2: vas posseir-la?
1: No
2: vas fer alguna mena de cosa esotèrica i vas posseir l'Aitana ahir al vespre o què?
1: No, però he de dir que, hosti, tenia raó Laura Grau quan deia que l'Aitana era maja. Ara ho he descobert. No, el que volia dir-te abans és que si l'Aitana diu tinc ganes de practicar més, tots aquelles persones que li parlin en castellà a l'Aitana, siguin de Catalunya, li estan fent molt flac favor, perquè si ella ho demana, i per extensió a tothom que vol aprendre català, que vol poder practicar millor el català, si canvieu de llengua no els esteu ajudant.
0: Però,
1: que no sabem com dir-ho.
0: Això que diu de practicar-lo, què passa? És d'aquí, no en sap.
1: No, ella diu que no, perquè no viu aquí ara, i diu que té ganes de... Quan ve, doncs quan ve, que no hi hagi cap cambrer, cap periodista, cap taxista, que ningú no li parli en castellà, perquè ella ho ha demanat així. Vol que li parleu en català. Tothom que parli amb l'Aitana, parleu-li en català, si us plau, ho ha demanat més clar, no ho pot dir.
2: Sí, com sigui, la cantant va rebre l'aplaudiment unànime del Palau, com heu sentit. Alguns comentaris a les xarxes d'usuaris que li agraïen el gest, alguns aprofitaven, a més, per demanar-li que publiqui alguna cançó en català. De moment, a la cantant només li hem sentit dues versions en directe l'any passat del tema La gent que estimo d'Oques i El boig per tu de Sau, i aquest enregistrament el 2018 del disc de la Marató de TV3 que versionava el What a Feeling de Flashdance. Ets la força.
0: Doncs a pas, practicant l'Aitana, que s'està guanyant mèrits per endur-se, potser, una medalla d'or de la Generalitat. De moment, enguany, no serà una de les guardonades, però sí que us podem explicar que Salvador Illa va entregar aquest guardó a dues personalitats, la física Caterina Biscari i el cuiner Ferran Adrià.
1: Va ser un acte al Palau de la Generalitat que el president els va lliurar la màxima distinció del govern per les seves trajectòries professionals i per haver projectat Catalunya al món, una mica com l'Aitana, eh? Biscari ha liderat el Sincrotró Alba de Cerdanyola al Vallès durant 14 anys, mentre que Adrià va revolucionar la gastronomia mundial amb el bulli.
0: Recordeu que si accelera electrons i fa bip-bip no és un ocell,
2: és un
0: sincrotró.
1: Sí. Ah, exacte. Tots dos van agrair les oportunitats que Catalunya els ha brindat.
4: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida. Avui, més que mai, necessitem la ciència per construir un futur sostenible.
5: He de tenir molt reconeixement, molts, però cap m'ha fet tan il·lusió com aquest. Som un país meravellós.
1: Caram, l'Adrià.
0: Doncs mireu,
1: l'Illa va tancar l'esdeveniment posant-nos d'exemple del fet que la diversitat contribueix a assolir l'excel·lència en tots els àmbits.
6: Els qui s'entesten a projectar una Catalunya tancada, replegada i aïllada del món no entenen la naturalesa mateixa del país i de la seva gent. Entreu a la Fundació Bulli, entreu al Sincrotró Alba i trobareu talent de 1.001 nacionalitats.
0: Un acte com cada any emmarcat en els actes de la Diada. Així que felicitats als guanyadors per excel·lir en el camp de l'excel·lència.
7: Bé, despertar.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: S'obrim de nou l'espai, el punt de partida. Laia, de quina xifra avui estires el fil?
2: Doncs mira, del 300. De fet, més de 300. Són les paraules que són idèntiques en romanès i en català. I és que si bé aquest país de l'est d'Europa és a més de 2.500 quilòmetres de distància de nosaltres, les nostres llengües són molt més properes del que es podria pensar, o almenys això sembla. Mireu.
1: Quan miro pel·lis romaneses, que em molen molt, és guai, perquè no entens, clar, s'assemblen prou com per no entendre de res, però de tant en tant en cau una amb accent com si fos a Tarragona.
2: O sigui, sí?
1: Paraules clavadíssimes.
3: Hauríem d'entendre tot el que diuen el dragostea d'Intei, per exemple, no?
2: Veus, però ara veuràs que no. Mira, foc, bou, ràdio, nas, però també porc, joc o medicament, són paraules absolutament exactes. I aquí cal afegir-n'hi moltíssimes més, que si assemblen molt, diuen fins a 2.000.
1: També, lògic, també que així siguin.
2: Sí, però això no té tant a veure amb un passat en comú, per si algú podia pensar això, com aquesta evolució una mica paral·lela dels sons de la llengua. Ja sabeu que les llengües romàniques apareixen per l'evolució del llatí vulgar, i el cas del romanès és sorprenent perquè, malgrat estar envoltat de països que no són d'origen llatí, doncs ha mantingut una base molt forta, encara lligada, doncs, a aquest llatí originari. Mireu, si mirem els números de l'1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 16, sonen força a llatí. Però, en canvi, quan vas cap a les desenes, serien uns precese, dois precese, tres precese, que són irreconeixibles per un catalanoparlant, perquè la base és romànica, però l'estructura és un calc de l'eslau. Ells compten sobre 10, 2 sobre 10, etc.
3: Clar, tenen aquesta influència.
2: Clar, és a dir, estan envoltats de països d'altres orígens, amb les llengües d'altres orígens, la influència és molt alta i, per tant, sí que hi ha paraules que s'hi assemblen molt i altres que no tenen absolutament res a veure.
1: Mira, he buscat de forma memètica, perquè hi ha gent que fa risses amb això a la xarxa, frases que siguin igual senceres.
2: Ah, digues.
1: Exemple. Un joc de cap de bou, que no té massa sentit, no. És igual en català que en romanès.
2: Exacte, és perquè has agafat les paraules concretes que són idèntiques. De fet, com deia en Roger, si sona familiar és perquè comparteix molta sonoritat, és a dir, té les cinc vocals i la neutra, d'acord? I això és la marca més singular que l'uneix al català. Tot i les similituds, com us deia, de moltes paraules concretes, els experts, els que sí que saben romanès, diuen que és molt difícil la intercomprensió. En canvi, si hi ha un consens...
1: Mira, exemple, si vols esmorzar un suc i un ou.
2: Clar.
1: Tu vas a Bucarest, aquí no té sentit. Aquí
3: un suc i un ou.
1: Un suc i un ou.
3: M'encanta.
2: Ja s'ha fet una xorra en romanès i no entens res. Però bé, el que us volia dir és que sí que hi ha consens en què la llengua més fàcil d'entendre pels parlants de llengües romàniques és l'italià, perquè és una llengua molt conservadora que ha mantingut les arrels de les paraules llatines i, a més, està com situada bastant al mig i, per tant, tothom la pot arribar a entendre amb bastanta facilitat.
1: Recordeu que ens ha dit contrari, no és així. Si ets italià, doncs és molt difícil entendre el català.

0: Nou espai definidor de persones de la Laura. Avui hem de parlar de burocràcia i quin tipus de persona ets segons hi reacciones. Jo ja sé que hi ha gent que té més o menys paciència, però n'has trobat algun de gent que li encanti fer tràmits?
1: Hi ha de tot en aquesta vida. Per això us porto aquestes classificacions, perquè he tingut el plaer de conèixer molta gent diversa en aquest món. I ara, de fet, és una d'aquestes èpoques de l'any en què hi ha molta burocràcia,
2: moltíssima,
1: no? Més enllà del gran moment de la declaració de la renda del juny, diria que el segon pitjor moment de l'any pel que fa a la burocràcia és el setembre, quan s'han de presentar beques per l'escola, per la universitat.
3: Sí, si tens criatures, inscripcions a 46 llocs diferents amb tota la paperassa que això suposa.
1: Exacte. Llavors, anem a repassar una mica com ens hi podem enfrontar. Jo et diria que el mètode més habitual és aquest primer.
2: No ho entens, és que
1: no
2: és d'entendre la burocràcia.
1: Bueno, és que està fet expressament perquè no ho entenguis, sí, i no la facis servir, no la demanis.
2: Hagis de contractar un gestor.
1: Clar. Després et puguin cobrar per qualsevol cosa, estiguis totalment subeditat a les forces una mica de la burocràcia de l'Estat, no? No, és que si no has fet bé la paperassa, doncs hauràs de pagar una mica més o hauràs de perdre't el privilegi.
2: Jo no creus que potser la IA de les millors eines...
3: Ara, que vingui la IA! Exacte, sí. Tant que la fem servir per xorrades, exacte. Això sí que ens ho podria solucionar.
1: I no tindríem tants conflictes ètics de no, és que la IA està fent música, és exacte. Que la IA no, està no. Fent cartells sí. De disseny gràfic...
2: La IA hauria de ser per la burocràcia.
1: Ara. Exacte.
2: Mira, per aquí,
3: no està passant. Veig un filon aquí, eh? Has de muntar una empresa d'això.
1: Bé, jo crec que la majoria de mortals estem en aquest estadi, sí. De no acabar d'entendre de què van les coses, però intentar-nos-hi esforçar i, en tot cas, delegar-ho a la gent que més o menys ho tingui més controlat, com pot ser un gestor pagant-lo, evidentment, o aquesta cosa que feu tant a vegades als pares de... No, com ho faci el meu fill, no? O com ho faci aquell cunyat, aquell tiet, que més o menys domina d'aquests temes. Hi ha com un especialista a cada família.
3: Però hi ha una diferència, hi ha gent que en sap i hi ha gent que en sap i que li agrada. I si li agrada, entesos. Però si només en sap, és una manera de pillar com una altra, eh?
2: Totalment.
1: Que li agrada, jo no conec a ningú, crec.
2: No.
1: Bueno, gent que s'hi ha de dedicar, però clar, llavors els hi ha de pagar.
2: Segons coses, els meus pares, allò, mira'm això del CatSalut.
1: No? Exacte, mira'm de la clave PIN. Mira'm... Se m'ha desconfigurat la clave PIN.
2: L'IDCAT mòbil, bueno, això no ho acabo d'entendre.
1: Hi va haver un cristo ara amb la meva salut, que ens diguin els oients si algú s'hi ha trobat, però que es veu que estan canviant el sistema sí. I que ara ho has de fer com amb les teves dades, el teu DNI i tal, i això és un problema per la gent gran, que els seus fills o filles els hi porten a l'aplicació de la meva salut, perquè, clar, si necessites les credencials exactament de la persona, es veu que és un xou d'actualitzar-ho i de demostrar que ets tu, perquè, clar, realment no ets tu, ets el fill.
3: És que jo no entenc que són coses que teòricament ens han de facilitar la vida i moltes vegades és una complicació extra. La inscripció al menjador dels meus fills, ara han posat una aplicació que dius a priori bé, doncs una aplicació és tan més complicat que complir el formulari tota la vida.
1: Jo vaig anar aquest estiu a una piscina municipal que s'havia de comprar l'entrada per la web, per internet, i era tan difícil comprar l'entrada, hem estat tanta estona per intentar posar el codi no sé què, que al final vam marxar.
3: Ostres, imagina't, clar. És que això és contraproduent absolutament que ho vegin, perquè és que si no, on anem a parar? És que no ho entenc.
1: Aquí, podem anar a parar aquí.
4: No dic res d'interessant, no dic res d'interessant.
1: No fer res davant aquesta burocràcia obligatòria. També és un mètode una mica antisistema d'anar per la vida. Jo he de dir que en alguns moments l'he aplicat força, a la universitat, amb les multes que a vegades m'arriben a casa, que són més difícils de pagar que de posar, clarament.
2: Aquí, si no vas pel costat bo de la vida, com si diguéssim, tens un recàrrec, no?
1: En principi sí, però...
3: A mi m'arriben recàrrecs de coses que no sé on s'han de pagar. Tens, jo què sé.
1: Exacte.
3: Vull anar a l'Ajuntament i dir, sisplau, això, porto els diners.
2: Ja m'ho direu quan de cop i volta un compte corrent o una targeta us diguin, això...
1: Jo he de dir que cada any faig servir el mateix mètode per pagar l'impost de circulació,
2: sí.
1: Que és esperar que me l'embarguin. Perquè és tan difícil entrar a la pàgina web del Consell Comarcal de la Selva a pagar la taxa que et toca de l'impost de circulació, que dic que m'ho embarguin. Que m'ho embarguin, és igual, em recàrrec.
3: El Gual és molt difícil també de pagar.
2: El dramaturg?
3: No.
2: Adrià Gual.
3: El cartell aquell, perquè ningú, és igual. Jo el poso
2: sí,
3: igual.
2: No n'he tingut mai de Gual.
3: És que no entenc per què és tan difícil de pagar. Sí,
2: però
3: no sé quin
2: és teu al carrer o què, Laia? És teu.
3: No, és obligatori tenir igual, si no jo de què? Al meu carrer us juro que és obligatori tenir igual.
1: No, i la Laia Vidal és la persona que menys té necessitat de tenir un Gual a la vida, jo crec.
3: Sí, és que no m'enteneu.
1: Bé, després hi ha gent que es queda una mica a mig camí.
4: Si tu mai no te'n volguessis anar, jo et cantaria fins al
0: Marsu diu que fa servir el mateix mètode, eh? Les multes no li arriben directament, s'espera l'embargació i que sembla més senzill.
3: Però que s'ho facin mirar també, eh? Vull dir que si això està passant...
2: A veure, per sort sempre t'embarguen el compte més petit que tens. Per tant, si tens un compte de 5 euros, doncs mira, tot això...
1: Que posa't-te l'expressament perquè te l'embarguin.
3: Sí, però que tenia una molts multa. Comptes. Jo vaig amb el compte normal i ja està.
2: Només tens un compte corrent, tu?
3: Sí.
2: Ah, no.
3: Això
2: no és perquè tingui molts quartos, eh? Però sempre hi ha aquell compte que tens a zero o que tens a 5 euros.
3: Però no que no fan pagar per tenir un compte a zero?
0: Bé, depèn, no, tu vas pagant.
1: Surt superbé. M'encanta que és de tertulia, eh, nois? Podeu tirar endavant. Tràmits que queden que sí que no. Que primer el presentes, però llavors hi ha com una revisió per part de l'administració, per exemple, quan demanes una subvenció, una beca, llavors et diuen que et falta un document, no acabes mai de tenir-lo complet del tot, t'has de personar tu físicament a una puta oficina d'atenció ciutadana per portar una fotocòpia del DNI.
2: Que no hi ha cosa més agradable que anar a una oficina d'aquestes, eh?
1: Sí, és, bueno, exacte, és un gran entreteniment.
3: Amplis, horaris molt amplis,
2: sempre. Calor, entorn, males cares sempre de tothom, dels que esperen i dels que tenen, vull dir...
1: Exacte, que sembla que t'estiguin perdonant la vida.
3: Parla en català i tens molta sort.
1: Que dius, no teniu WhatsApp que jo us pugui enviar aquest escanejat d'aquest certificat. No, s'ha d'anar presencialment, amb el document original, firmat pel notari, perquè si no, no compta. Bueno, ara, hi ha autèntics experts d'això de la burocràcia.

0: són els que fan ja la declaració de la renda el dia 1 de gener?
1: Sí, perquè saben exactament com fer-la per cobrar diners. Saps, aquesta m'ha fet una mica de mandra de posar, perquè he pensat, estàs aquí donant una mica de peixeta a aquest, tot aquest sector, de, sobretot de la dreta, i fregant l'extrema dreta, que diu que hi ha tantíssim aprofitat, que tothom és un expert en burocràcia i tothom sap com extreure les ajudes de l'Estat per no haver de treballar.
2: Són tota la penya que té com a empreses i fa colar els quadros de casa com part de l'empresa.
1: Ah, exacte, t'anava a dir, justament, no fan, la gent que té empreses és la gent que més en sap de poder fer el trepitxeo i retejar la burocràcia de l'Estat per no haver de pagar impostos, per poder pagar el mínim que li toca, doncs això, de seguretat social.
2: Tothom
1: llavors
2: sap
1: hi ha autèntics experts en el sector.
2: Tothom sap que qui es quedava les beques de manera fraudulenta a la universitat eren els fills d'empresaris. Els fills de treballadors no podien falsejar cap nòmina, però els fills d'empresaris deien que tenien uns ingressos menys dels que tenien i tots amb beca universitària. I jo tenia alguna companya que m'havia dit, avui me'n vaig a comprar roba que m'ha arribat la beca.
1: I què dius, a veure?
2: Dissimula una mica.
1: No diguis,
0: i què te deia? Vaig a aquest, que tinc la beca per la roba.
3: M'estàs dient una cosa que crec que ha passat els últims 2.000-3.000 anys, que és que els rics paguen menys?
1: Sí.
3: Vale,
1: sí,
2: però com que a l'hora feia referència a gent que deia que s'aprofitava de la burocràcia,
3: sí,
2: jo els
3: que he vist
2: que se n'aprofiten són els rics, no pas els pobres.
1: Bueno, perquè són els que tenen el temps lliure per aprendre els trucs. Tu penses que jo, quan era monitora de menjador, el meu primer any d'universitat, i la meva pobra mare, que també treballava, teníem temps d'anar a mirar a veure si posàvem un percentatge de discapacitat de no sé què, podíem beneficiar... Tu penses que jo tinc temps de fer això?
0: No.
2: Vale, no, doncs... i que a més una nòmina no es pot falsejar, i quan tu tens una empresa pots fer moltes coses.
1: Tots els que estem en aquest estadi pertanyem a l'última categoria.

0: diu la Marta, m'ha sigut impossible pagar l'impost de circulació al Vendrell. Ella ho ha volgut fer, no se n'han sortit.
1: No, no, nois, ja vindreu a embargar-nos, jo què sé, saps? I us calleu aquests 3 o 4 horets de recàrrec de regal. Mira, tot sigui aportacions a la societat civil. Pertanyem a aquest últim calaix de voler, perquè no podem, perquè hem de fer la burocràcia perquè necessitem realment estalviar-nos aquests diners amb la matrícula universitària, amb el lloguer o amb el que sigui que faci falta, amb l'abonament jove del transport públic, perquè és imprescindible per la vida i n'has d'acabar prenent per collons. Jo des d'aquí, suposo que m'està escoltant, no ho sé, però sempre catifa vermella la meva mare, que era una autèntica experta en beques i baquetes de família nombrosa general, família nombrosa especial, bueno, totes les merdes que us podeu imaginar. Ah, per un tema de necessitat, és que ja et dic, ningú passa la quantitat de temps i d'estrès i de caos mental que es necessita per omplir formularis, no. Per gust, és per necessitat. Per tant, ànims a totes les que aquests dies heu de presentar paperassa i que us ho posin el més fàcil possible i que us tractin amb respecte i en català.

0: dels experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Parlem de teatre amb la Rita Oller. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Que fa uns escassos segons deia, ahir va anar a la gala del 3CAT tal. No, vas anar dilluns a la gala de Catalunya Alça el Taló. Et va venir hype per algun espectacle proper?
2: És que el que va passar és que la gala celebraven com 25 anys d'haver començat com amb aquest acte que és Catalunya... Bueno, al principi es deia Barcelona aixeca el taló i després es va fer Catalunya aixeca el taló, però no quedava massa clara la programació. És a dir, era com un espectacle inaugural, però és a dir, no, tu no sorties d'allà amb una idea exacta de dir, d'acord, en aquest teatre podré veure
3: no,
2: tal
3: era
2: cosa.
3: Com més tastets, no? Al principi igual hi havia un tastet d'una obra...
1: Bueno, jo pensava que era així sempre.
2: No.
1: O sigui, el dilluns què van fer?
2: El dilluns doncs va ser una gala, no sé si alguns la va poder veure perquè es va passar en directe per TV3, bueno, 3CAT, disculpeu.
3: No estava mal cas.
2: I llavors, doncs, era un show que explicava com la vida d'una família al llarg de 25 anys, no? Que era els mateixos que fa aquesta gala. I llavors podies veure com tot el transcurs de les coses socials interessants que havien passat. Però és això, es veu que abans la gala ha passat per molts moments, i jo què sé, doncs, abans feies una ruta d'etapes pels diferents teatres i et feien una petita mostra del que hi havia.
3: Ah,
2: sí, és a dir, que ha anat evolucionant i sent bastant diferent, però bueno, sigui com sigui, s'ha donat el tret inaugural de la temporada teatral i ja molts teatres estan traient la seva programació. Per exemple, ahir la va treure el Teatre Gaudí, el Poliorama la setmana passada, o sigui que si comenceu a mirar les seves pàgines web o entreu a Cultura Jove, veureu que hi ha molta oferta que està renovada. És a dir, que
3: i que ara és quan podem comprar les entrades, per tant,
2: exacte.
3: No? Això és l'interessant,
2: sí,
3: perquè les coses s'esgoten, clar.
2: Exacte, perquè després és allò típic, perquè per Cultura Jove n'hi ha unes quantes, és a dir, no són limitades.
3: Clar.
2: Per tant, si teniu en ment en algun espectacle, aprofiteu i compreu-les ja amb antelació. I també volia parlar del Festival FIT, que hi vaig anar a Tarragona i em va semblar molt interessant per diverses propostes que vaig veure, que plantejaven quina era la situació de l'actor. Eren obres de teatre on, per exemple, no hi havia actor, hi havia text que sortia en escena.
3: Projectat,
2: i havia... El què?
3: Projectat, el text.
2: No, de fet, era com en una... Ara estic parlant en concret d'una obra que es diu Manual per éssers vius, de la companyia La Mula, que eren com una mena de peces de fusta amb text. I llavors els intèrprets, en aquest cas, que no es veien, eren com manipuladors, en certa manera, i anaven movent aquestes peces. I després vaig fer un workshop amb l'Àlex Penya.
1: La gent de negre, que encara està més invisibilitzada que els actors, no? Els...
2: Exacte.
1: Tenen
2: sí.
1: Algun càrrec o títol, aquesta persona, els tramullistes aquests?
2: No ho sé, però perquè diria que ells no són tramullistes. Ah. De fet, ells són també els artistes de la peça, és a dir, qui els han ideat. O sigui, que no són només la persona qui ha estirat un fil, sinó que qui ha fet el pensament d'aquesta proposta, que era superinteressant. Era sobre, al final, nosaltres, quan llegim un text, quina veu existeix i on és, no? Perquè, clar, tots tenim en el nostre cap una veu interior, no? I quan no hi ha ningú que et parla, tu què t'imagines?
1: Saps que
2: indagaven això.
1: A mi em passa amb els personatges, si realment el llibre està ben fet, però sabeu que de vegades em passa sabent si l'autor és home o dona? No us passa a vosaltres?
2: Com
1: doncs que quan jo llegeixo per dintre, bueno, hi ha gent incivilitzada, no sé si al FIT de Tarragona hi havia gent que llegia per fora, perquè són inútils, però ho llegeixo per dintre i llavors sembla que sento la veu de la persona que ho està escrit.
2: Mira, doncs, per exemple, no, jo crec que jo sempre llegeixo amb la meva veu. Tipo, tots els personatges tenen la meva veu. Sí.
3: Hòstia, no he fixat mai
2: en
3: això.
2: Amb quina veu llegiu? És que llavors indagaven això en aquesta obra, que em va semblar superinteressant. I llavors us la recomano
1: més, perdona,
2: molt.
1: Si passa que la persona l'hem entrevistada, que és molt possible, escriptors i escriptores, llavors em ve una mica una veu similar a la seva en tot el text. Però en alguns moments, quan estic més posat en el personatge que en la veu narrativa, sí que, òbviament, cada personatge, doncs, si te l'imagines d'una manera, doncs, també té una veu una mica com és aquest o aquesta. Sí.
2: Doncs mira, això mai m'ho havia plantejat, perquè sempre els havia donat per assumir que tenia la meva.
1: Molt
2: però
1: bé.
2: En aquesta obra sí que et vas plantejant en moments qui hi ha dins del meu cap. I és una obra molt bonica, que també parla de política i que us la recomano amb fervor, que es diu Manual per éssers vius.
1: Mira, la Núria Solanic diu que sí que va veure la gala de Catalunya aixeca el taló, diu molt diferent altres anys, era com una obra de teatre que representa a través d'una família els moments més rellevants de la història del país els últims 25 anys. És a dir, un muntatge més pensat per l'ocasió que no pas una avançada de la temporada, oi?
2: Exactament, sí, és això mateix. O sigui que si la voleu mirar, està penjada a internet i podeu donar-hi un cop d'ull. Però és això, no estareu al cas d'algunes de les novetats, però sí que si entreu a les pàgines web dels teatres, molts ja la tenen. Llavors, d'altra banda, us vull parlar d'una obra de teatre que vaig anar a veure que es diu L'estanquera del Raval.

0: de teatre que és una adaptació de l'Estanquera de Vallecas, i és una obra de teatre que es fa a la Sala Fènix. A mi em va sorprendre molt, jo no coneixia aquesta obra de l'Estanquera de Vallecas, i és de dos atracadors que entren en un estanc.
1: Una mítica pel·lícula, primera pel·li que surt la Maribel Verdú, que mira si és jove, que encara porta ortodòncies com brackets, i és la, ni l'Estanquera, és com l'ajudant, com la neboda de l'Estanquera,
2: sí.
1: I vaja, que en rapten a fan aquest, això de tancar-se dintre, raptar un negoci, per endur-se d'una forma així una mica improvisada, perquè doncs ser com semi-yonquis, doncs el que puguin. És la fita del cinema kinky.
0: Doncs mira, podreu veure això en teatre.
1: Pel·lis posteriors que reprodueixen l'Estanquera de Vallecas.
0: Sí, doncs en aquest cas es fa l'Estanquera del Raval, no? Mm-hmm. Que també situa l'obra en un barri molt concret, no? I on aquests dos atracadors entren per endur-se alguna cosa d'un estanc i es troben un avi amb la seva neta que no deixaran que el robin. Llavors, en aquest moment apareix també la policia, és a dir, hi ha una mena com d'intervenció policial, però descobrim doncs que aquesta gent que s'ha trobat els atracadors i l'estanquera i la seva neta comparteixen més del que es pensaven. Ah. Els dos viuen molt en la misèria i hi ha un punt que hi va haver una cosa que a mi em va semblar molt rellevant, que li deia, home, a mi no em robis, que sóc pobre. I ell li deia, ja, però que jo no puc robar enlloc més, perquè si robo als rics, no puc. No? I és com aquesta cosa de la misèria. Clar. Que es va retroalimentant en si. I és una obra que té moments molt bonics, de molta tendresa. Hi ha també una història d'amor allà que es dona. Clar. De sobte, no? Però que crec que des d'on s'aborda és molt sensible. I a mi em va sorprendre molt. Són a la Sala Fènix i són fins al 20 de setembre i crec que és una proposta diferent, que us recomano anar-la a veure. Hi ha entrades per Cultura Jove i aprofiteu que hi són.
3: Molt bé. El que arribaria a donar si de cop en diguéssim que els altres han desaparegut tot, tan sols un dia que em dedicaria exclusivament a mi.
1: I ara el muntatge que podeu anar a veure de Sergi Balbel, que vam parlar fa uns dies quan s'estrenava a nivell informatiu, tu hi has anat a veure'l, és Ella i la màquina, ho dic bé?
0: Sí, Ella i màquina.
1: Ella
0: sí.
1: I màquina.
0: Doncs vaig anar ahir, que era l'estrena oficial, que ara han fet preestrena, i és una obra que té dos grans intèrprets, com són la Gata Roca i l'Enric Cambrai.
2: Home, aquests són d'alçada.
0: Sí, no, i a part, és que la Sala Heartbreak és una sala molt interessant a nivell interpretatiu perquè és una proximitat absoluta, no? I en aquest cas són ells dos i una cadira. Llavors, clar, tot és de ser-hi, no? De pura presència, de ser-hi, i parlen una mica de què passa quan... qui ets quan sempre t'has dedicat a complaure els altres, no? De sobte, com es posa en qüestió, i el personatge de la Gata Roca té moments molt punyents de dir, ostres, com m'enfronto al món? I llavors, hi ha molts personatges, diguem-ne d'alguna manera.
2: I els fan tots ells.
0: Sí, l'Enric fa diversos personatges, l'Àgata sí que manté sempre el mateix, però és molt curiós veure com interaccionen aquests diversos personatges, no? Surt un moment el fill, la filla, el marit, la feina, no? Veiem com coneixem una persona des de moltes perspectives, no? I de sobte també la vas entenent, és a dir, com l'entenen els altres. Tu com a espectadora també vas entenent aquest personatge de la Gata Roca. És una obra que té una estructura molt curiosa també, no? Si heu vist algunes obres del Sergi Balbel trobareu doncs molt del seu estil, i que són fins a l'11 d'octubre a la Sala Heartbreak. Jo crec que per gaudir de veure actors seni, no? De dir, ostres, realment amb ells és suficient.
2: És l'essència del teatre, no? Al final, els actors i el públic.
0: Sí,
2: com molt és que es diu l'obra?
0: Es diu Ella i Màquina, i són a la Sala Heartbreak. I entrades, com sempre, per Cultura Jove.
4: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: l'espai...
1: La paraulota.
0: Quantes vegades us ha passat, oients, que un divendres al vespre seieu al sofà davant el televisor, però no us podeu decidir sobre què veure, perquè hi ha molts continguts a la carta, suposo, Laia.
2: Ah, exacte.
0: Hi ha una paraula, això. És el bed cansing, el coach cansing.
2: No, és la fatiga per decisió.
0: Ah.
2: Aquesta la tenim en català. O paràlisi per elecció. I no afecta només el tema de les sèries, eh? També, per exemple, en què demanar per sopar, o quin pla fer el cap de setmana. Un excés d'elecció.
3: Soc jo tota l'estona, eh?
2: Veus? Sí, sí, sí. És un concepte que va encunyar un psicòleg que es diu Roy F. Boymeister, que la va descriure com una forma d'esgotament de l'ego. La nostra capacitat per prendre decisions no és il·limitada, és un recurs cognitiu finit que s'esgota en mesura de fer-lo servir. A més, investigacions recents han demostrat que la fatiga per decisió ens pot dur a cedir a temptacions com, per exemple, compres impulsives o escollir aliments poc saludables. És a dir, tu ets davant de la màquina,
3: sí,
2: i has d'escollir alguna cosa per entretenir la gana mig matí.
3: Una merda o una merda encara més gran?
2: Clar, i com més avança l'estona que no et decideixes, acabes dient, va, una merda i me'n vaig. Saps què diria? Si com que vols acabar,
3: yeah,
2: agafes la merda més grossa. També es veu que ens condueix a delegar responsabilitats. Doncs mireu, segurament conscients de tot plegat, les plataformes audiovisuals estan mirant de posar fil a l'agulla per evitar-nos aquestes emocions, doncs, negatives que ens poden generar rebuig cap a aquesta activitat. I ho fan per supervivència, perquè si l'usuari es bloqueja quan ha de decidir què veure,
3: clar,
2: doncs té més risc de tancar l'aplicació i anar-se'n, doncs, per exemple, a la competència o directament a dormir.
3: Que collons, eh? M'ofriu tantes coses que plego.
2: Exacte, és que és fort, eh?
3: Sí, sí.
2: Doncs mireu, per combatre ho han decidit ajudar-se de la intel·ligència artificial. Alguns experts adverteixen que externalitzar la decisió de què veure a la tele pot tenir implicacions negatives, però hi ha un professor de la UOC, un que es diu García Fernández, diu que un bon sistema de recomanació funciona com una bastida, és a dir, et redueix les opcions, per exemple, de 1.000 a 10, i això és una tasca de filtratge que al nostre cervell li costa molt i, en canvi, doncs, a la màquina no, i deixa intacta la part que sí que importa, que és la de triar entre aquestes 10 i gaudir-les, és a dir, com que ens ho mastega, saps? Ens ho facilita una mica. De fet, diuen que és una mica com el paper d'un bibliotecari, que ens porta fins a la prestatgeria correcta, però ell no decideix el llibre per nosaltres, però sí que diu, mira, et condueixo, no? De fet, fins ara el motor de recomanació de les plataformes de streaming oferia a l'usuari continguts relacionats amb les seves accions, amb allò que havies triat abans, com ho havies puntuat, no, les cerques que havies fet, però amb el nou model algorítmic, que per exemple Netflix acaba d'anunciar que posarà, doncs l'usuari no només rebrà aquestes recomanacions pel que ha fet, sinó que podrà posar-s'hi en contacte, com si diguéssim, demanar ajuda, saps? Demanar consell. O sigui, Netflix el que vol és que l'usuari pugui establir una conversa amb el sistema, pugui explicar-li com se sent en aquell moment, si avui té ganes de veure alguna cosa d'una certa manera, no per com sóc jo en general, sinó el que vull ara, el que em ve de gust, quines emocions tinc ara i quines vull experimentar.
3: Gràcies, Netflix.

0: d'escoltar el que ens explica, que és el més espaterrant que avui has llegit.
1: Doncs mireu que a Suïssa un miler de persones han enterrat roba interior de cotó en jardins, camps i prats perquè un grup d'investigadors doncs ho necessitava per poder fer un estudi. En total es van enterrar més de 2.000 peces de roba en un miler de punts diferents durant 60 dies. Al cap doncs d'aquests 60 dies, d'un parell de mesos, els participants doncs van desenterrar la roba, la van fotografiar i van enviar als científics doncs les fotos juntament amb les mostres de terra. L'objectiu era descobrir la quantitat de vida que hi ha sota terra i sota gespa i descobrir doncs quina quantitat de teixit doncs pot arribar a desaparèixer. I què diuen els resultats? Doncs que les peces de cotó enterrades havien perdut aproximadament un 58% del teixit.
2: Déu-n'hi-do.
1: En canvi, les que estaven enterrades sota gespa només n'havien perdut un 40%. El cotó està format principalment per cel·lulosa, una matèria que serveix d'aliment a bacteris, fongs i altres organismes presents al sòl i, per tant, doncs això voldrà dir que sota terra hi ha molta activitat biològica.
2: Que guai, que a més vol dir que el cotó és prou orgànic, em refereixo, si tu poses, si tu enterres unes malles sintètiques, no passaria el mateix.
1: Sí, jo veig, Laia, que t'has pres molt en sèrio aquesta notícia i el Sergi el veig aquí rient.
0: Sí, saps què passa?
2: Que tota l'estona... Perquè és interessantíssima.
0: És que en el moment en què parlem de roba interior i activitat biològica, saps què vull dir? O sigui, m'imaginava que tot pogués germinar d'alguna manera, saps què vull dir? Jo pensava que després d'enterrar segons quins calçotets...
2: Però neta, no? La podien enterrar neta, no?
0: Els britànics que els utilitzen fins a 7 vegades abans que no els tornen a rentar, saps? Què podia sortir d'allà?
1: Exacte.
2: Home, hi havia molt aliment, per als animalets, però el que em refereixo és que sigueu molt conscients de si comprem roba de cotó, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero aposta per personal del president de la Generalitat arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 10 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar justament aquest dimecres en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Dels esports, el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesus completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Són les 7 i 3. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous. De moment, amb...

0: també de manera intermitent a Barberà. Per últim, a la 2 de l'altura de Sant Antolí i Vilanova, hi ha 2 quilòmetres d'intensitat en ambdós sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, què ens espera en les properes hores? Bon dia.
2: Bon dia. Déu-n'hi-do la davallada de la temperatura que estem tenint a hores d'ara respecte ahir al matí. És el més important d'aquesta previsió del dijous, aquest matí ben frescal, però ja força assolellat. Només tindrem alguns núvols baixos, de fet, algunes boires que hi ha a hores d'ara en alguns racons del Prepirineu, sobretot el de Girona, també alguns indrets de la Vall del Ter, i una mica de vent, que sí que anirà bufant les immediates hores a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, fent que hi hagi més sensació de frescor. La tarda portarà només algunes nuvolades a les muntanyes de Girona, difícilment amb pluja, i la temperatura suau. Pujarà un palet respecte ahir, però ja de moment la calor intensa la deixem aparcada. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
4: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la comissaria d'inspecció i avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
6: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
7: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
8: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: Però aquest que us explicàvem no ha estat l'únic tema controvertit d'aquest dimecres. Protecció Civil defensa les restriccions també d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un SOS alert amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses però sense assolir la magnitud que s'havia previst. tsunamis. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. La subdirectora de Gestió d'Emergències de

0: Protecció Civil, Imma Soler, explica que en meteorologia es treballa amb probabilitats i que sempre hi ha un cert marge d'error en l'enviament d'avisos.
1: No sempre es podrà rebre un SAVE perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
0: Doncs en aquest context us expliquem que l'Ajuntament de Cornellà del Terri reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua que actuï amb urgència als rius i rieres del municipi abans de les pluges de tardor. El consistori alerta que l'acumulació de vegetació, troncs i brancatge pot obstruir ponts i passos i augmentar el risc de desbordaments. Cornellà del Terri també exigeix una revisió prioritària dels punts més pròxims a habitatges, carreteres i camins. És una informació de Banyoles Televisió.
2: L'Ajuntament de Cornellà del Terri ha reclamat a l'Agència Catalana de l'Aigua actuacions urgents de revisió, manteniment i retirada selectiva de vegetació, canyes, arbres morts, troncs i brancatge en diferents trams del riu Terri i de la resta de rius, rieres i cursos fluvials del municipi. El consistori considera que cal fer una actuació preventiva davant els anuncis de pluges intenses de la tardor.
3: En llocs on hi ha restes vegetals, canyes, troncs, arbres molt secs, molt morts, arbres que s'aguanten perquè, evidentment, quan hi ha una gran ploguda o una gran riuada, que fa que la pròpia riuada s'emporta part de terra, llavors què és el que passa? Que moltes arrels van quedant descobertes i ara aquests arbres s'aguanten amb molt poques arrels enterrades. Per tant, amb aquesta deixadesa que hi ha, nosaltres hem demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua una actuació urgent per evitar que totes aquestes restes vegetals obstaculitzin a ponts i rieres.
2: En aquest sentit, el consistori ha reclamat a l'ACA que inspeccioni amb urgència els punts més sensibles, identifiqui les acumulacions de vegetació i materials susceptibles de ser arrossegats i executi, quan tècnicament correspongui, les actuacions necessàries per garantir la màxima capacitat de desguàs possible.
0: Passen 11 minuts de les 7 del matí. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat totes les informacions, la Moncloa puntualitza, però, que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats i ens ho explica Lamón Carvajal.
4: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
5: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
6: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
7: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
4: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
8: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutament legítimo, faltaria més en un estat de dret.
4: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club gracienc.
0: I tornem a Catalunya ara perquè a la vigília de la Diada Nacional volem saber com ho afronta l'Assemblea Nacional Catalana encapçalant una de les mobilitzacions centrals del dia al costat d'Òmnium Cultural o del Consell de la República, entre altres associacions. I amb el lema enguany, hi soc i som independència. Quin ambient detecten i quin repte es marca l'independentisme social? Doncs li preguntem al seu president, Josep Vila, que afronta el seu primer 11 de setembre al capdavant de l'ANC. Bon dia, senyor Vila, i gràcies per atendre'ns.
9: Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
0: Com es presenta la Diada Nacional d'aquest any? Quin és el repte principal que us plantegeu per aquest 11 de setembre?
9: Bé, ho tenim tot a punt per convocar el país a sortir, a manifestar-se, sigui a Amposta, a Barcelona o a Girona, perquè hem motius per sortir l'11 de setembre en aquesta diada, n'hi han sobrats de motius. D'entrada, per fer visible que el conflicte a Catalunya no està resolt. Catalunya no està normalitzada. Per fer visible aquesta Catalunya que diu prou, que rebel·la contra la desnacionalització i la pèrdua de la llengua. Per tant, ho tenim tot a punt per convidar a tothom a convertir l'11 de setembre en una jornada de lluita clara als carrers, pacífica, democràtica, valenta i decidida.
0: Senyor Vila, vostè ha estat en contacte amb molta gent aquests darrers mesos. Quin estat d'ànim percep entre la ciutadania? Hi ha ganes de mobilitzar-se?
9: A veure, venim de moments de reculada de la força independentista i en aquests moments tots els indicadors ens estan marcant que torna a créixer, que l'independentisme social està guanyant, que l'independentisme està guanyant pulsió social. Per què? Perquè el país diu prou. El país viu molts mals estars i aquests mals estars, tots ells tenen un denominador comú, que és la dependència espanyola, un espoli que ens aplica sistemàticament any a any l'estat espanyol i que gairebé no ens deixa, és que no ens deixa ni els recursos suficients, mínims, necessaris per gaudir d'aquella sanitat, d'aquella educació, d'aquelles infraestructures viàries que la nostra producció de riquesa ens permetria tenir de manera sobrada.
0: Si el país viu aquest moment de tensió que descriu i de malestar i de desconfiança i fins i tot de mancances, però alhora la dreta i l'extrema dreta guanyen pes, la Diada ha de ser una resposta a aquest clima. Què espera l'ANC que passi al carrer?
9: Nosaltres esperem que la Diada sigui una jornada de lluita transversal, protagonitzada per la gent, des d'una diversitat ideològica, però amb la voluntat de construir un país democràtic i socialment avançat. Un país lliure, evidentment, que pugui prendre les seves pròpies decisions i que pugui gestionar els seus propis recursos. Per tant, què n'esperem de la Diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
0: Josep Vila, vostè ens ho deia només començar. Tot és a punt, tot ho teniu a punt. Per tant, demà tindrem temps de prendre-li el pols a aquest 11 de setembre. Gràcies, que vagi molt bé. Bona diada.
9: Moltes gràcies. Bon dia.
0: Més coses quan passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim. Dos joves de 15 i 16 anys que, recordem-ho, compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocats pel col·lectiu Manresa Diu Prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència, tal com indica Enric Pintado, portaveu de la concentració.
10: Per reflexar el sentiment que té la població de Manresa, que bé, ens parlen d'estadístiques, etc, que les coses han millorat, però si tu parles amb les persones que vivim i treballem a Manresa, la sensació és ben diferent. El que demanem és un pla de seguretat i de civil.
0: La mortalitat per suïcidi es redueix a Catalunya per tercer any consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi entre residents a Catalunya. Això significa una taxa de 7,7 morts per cada 100.000 habitants, un 17% menys que el 2022, quan va arribar a 9,3. Una evolució que coincideix amb el desplegament des del 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi de Catalunya. Malgrat tot, els suïcidis s'incrementen en alguns grups d'edat, especialment en dones d'entre 40 i 59 anys i homes d'entre 55 i 74. Les dades també revelen que més persones demanen ajuda abans d'una temptativa. Avui, justament, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Doncs en aquest context, l'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori hi vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció. La primera causa de mort entre la població jove dels 15 als 44 anys a la demarcació de Barcelona és, doncs, aquest. Els responsables públics demanen trencar el tabú. És una informació de la Maite Pol.
11: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
12: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre, doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder, doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem, doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
11: Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmia. El telèfon de prevenció del suïcidi és el 900-925-555. 900-925-555.
0: I encara de l'àmbit de la salut, us expliquem també que Metges de Catalunya ha anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre. La data exacta encara s'ha de concretar, però el sindicat l'inclou en l'aturada estatal contra l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del col·lectiu, on hi veuen unes condicions laborals que consideren injustes i discriminatòries per al personal facultatiu. En aquest sentit, reclamen una regulació pròpia que reconegui les responsabilitats i condicions especials de formació dels professionals. Estrena amb golejada del Barça a la Champions. Va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar també les diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
13: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego, y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas, y en eso estamos, intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.

La golejada situa el Barça segon a la classificació per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugrana amb el Galatasaray turc. I la Lliga Catalana de Bàsquet ha començat amb les victòries del Manresa i el Lleida. En la primera jornada de la competició, que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. Després d'una bona primera meitat dels verd i negres, els lleidatans van retallar diferències fins a capgirar el marcador amb 28 punts en el darrer període.

0: 5 minuts ens separen de 7:45. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es fan des de la plaça Major amb música com Mama Duixa, Ginestà o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
1: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo De Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia Del Greco, fa anys que no actua en viu.
2: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
1: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
0: Edicions Cidillà ha publicat la correspondència inèdita entre Mercè Rodoreda i tres amigues de joventut. Es tracta de Cartes a les amigues retrobades de la Catalunya republicana a Romanyà. Un llibre que permet descobrir un vessant fins ara poc conegut d'aquesta escriptora universal. És una informació de l'Alba Pairet, de Televisió Costa Brava.
3: Un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i tres amigues molt properes, Susina Amat, Julieta Franquesa i Carme Manrubia, i que permet descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda de la Mercè Rodoreda, una de les grans figures de la literatura universal.
4: Són les teves amigues més personals que has preservat durant una època molt després d'una època molt dura, no?
3: El llibre únic de més de 400 pàgines incorpora les cartes, estudis introductoris, notes biogràfiques, documentació i un ampli annex gràfic que contextualitza la relació entre les protagonistes. La publicació ha coincidit amb el 15è aniversari d'Edicions Cidillà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força, que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, que fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Això ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Valorarem l'abast i el context d'aquesta dimissió tot seguit en conversa amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 10 de setembre. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi. I el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
7: No esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
6: Dels esports, el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes de Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha 3 incidències destacables. D'una banda, un autocar avariat a la C32 a l'altura d'Alella en direcció a Barcelona talla un carril de circulació. Una segona avaria talla un carril també de circulació en sentit sud a en aquesta carretera, a la B1. I la tercera s'ha produït fa uns minuts a l'AP7 a Salt, on es talla un carril en sentit sud. Per altra banda, cues habituals cap al nus de la Trinitat amb retencions que arriben per la C58. De retruc, deixa afectacions també a la B10, amb lentitud de fins a 4 quilòmetres entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. I ara, pel que fa al temps, explicar-vos que comencem avui dijous amb una clara davallada de la temperatura i un matí fresc, però força assolellat. Només hi haurà alguns núvols baixos i boires al Prepirineu de Girona i a la vall del Ter. El vent bufarà a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, accentuant la sensació de frescor. A la tarda apareixeran algunes nuvolades a les muntanyes de Girona, difícilment amb pluja. Les temperatures seran suaus i pujaran lleugerament respecte a les d'ahir, però de moment la calor intensa queda aparcada.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Passen 5 minuts i mig de 8:15. Us ho dèiem, suar en els titulars. Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens ho explica la Carina Bellvé.
8: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
8: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es convertirà en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
6: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
10: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
11: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
12: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
6: Doncs encara sumem una veu més en el capítol de reaccions, ara la del sindicat Sap Fer Pol, majoritari entre el cos dels Mossos d'Esquadra. Parlem amb Imma Viudes, la seva portaveu. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, bon dia.
6: Com interpreteu la dimissió de Josep Lluís Trapero? Què explica que arribi just en aquest moment, segons vosaltres?
13: Doncs a nosaltres, com a la majoria de persones, ens ha agafat de sorpresa. I en qualsevol cas, nosaltres no voldríem o compartim aquesta necessitat de la consellera, doncs, de no alimentar especulacions sobre quins són els motius que obeeixen a aquesta dimissió, però en qualsevol cas, doncs, el que volem és agrair-li i posar en valor la tasca que ha fet al capdavant de la Direcció General de la Policia, perquè ha estat molt complexa, ha agafat aquesta direcció en un moment molt complicat i creiem que se li ha de reconèixer la tasca que ha fet.
6: Parlarem després dels nomenaments, dels substituts, dels relleus, però com afectarà aquesta reestructuració al funcionament dels Mossos i els projectes que ja estan en marxa? No sé si teniu previst demanar explicacions per aclarir com queda tot plegat.
13: Doncs efectivament, el pròxim dia 16 tenim Consell de la Policia i allà és on nosaltres demanarem les explicacions oportunes i en què pot afectar a l'organització del cos. En qualsevol cas, nosaltres hem de continuar treballant de la mateixa manera. Tenim un escenari molt complex. Sabem que tenim doncs, tots els problemes al carrer que tenim, de multireincidència, crim organitzat que genera tantíssima percepció d'inseguretat, armes, etc. No? I, per tant, els reptes que tenen els relleus al capdavant doncs no són poc importants i, per tant, nosaltres també estem interessats i volem saber doncs, en què es traduirà tot això.
6: Doncs parlem d'aquest relleu, el relleu de Miquel Esquius i el nomenament de Sílvia Catà com a nova comissària. Hauria estat el veritable detonant? Com valoreu, en tot cas, aquest canvi?
13: Doncs insistim que nosaltres no serem qui alimentarem doncs, aquestes especulacions, perquè això els motius, realment, qui té els motius és el senyor Trapero i, per tant, escoltarem les explicacions oportunes, però en qualsevol cas doncs, nosaltres mostrem la nostra plena confiança amb la senyora Catà i, per tant, doncs, desitjar-li molta sort i molts encerts en aquesta nova etapa.
6: I què us sembla?
13: I agrair també, per suposat, si em permet, al senyor Esquius per la tasca realitzada que també va agafar el seu relleu en un moment molt complicat i, per tant, doncs, desitjar-li tota la sort del món.
6: Què us sembla que Ferran López sigui altra vegada el nou director general i què representa per al cos dels Mossos que la direcció política torni a recaure en un mosso en actiu?
13: Doncs per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero, perquè si alguna cosa va fer és donar un caràcter de proximitat a les relacions doncs, amb el cos, amb l'organització i també amb les organitzacions sindicals. I el que esperem del senyor Ferran López és que vagi doncs, amb la mateixa direcció i puguem treballar doncs, plegats per millorar les condicions del cos.
6: Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos, li agraïm moltíssim que aquest matí també ens hagi volgut fer confiança i ens hagi atès. Gràcies, que tingueu un bon dia i molta sort en aquesta nova etapa.
13: Gràcies a vosaltres.
6: Més coses, 3 minuts per arribar a 3 quarts de 8. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un SALERT amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses, però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, explica que en meteorologia es treballa amb probabilitats i que sempre hi ha un cert marge d'error en l'enviament d'avisos.
14: No sempre es podrà rebre un SAVE perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
6: El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar, però també a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat, però, totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té cap amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. Ens ho explica Ramon Carvajal.
15: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
16: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
17: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
18: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
15: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
19: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
15: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club graciencc.
6: Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes. Les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes: Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada de demà marqui un nou punt d'inflexió per rellençar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
7: Què n'esperem de la Diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
6: El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detingut dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocats pel col·lectiu Manresa Diu Prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència. I a Sabadell, la formació política assembleària i d'esquerres La Crida demana l'expulsió i l'obertura d'un expedient intern per la gent que va clavar un cop de colze a un jove a Sabadell aquest dilluns durant la darrera nit de Festa Major. També es demana responsabilitat al govern municipal. Al seu torn, des de l'Ajuntament, demanen no descontextualitzar les imatges i asseguren que el cas es revisarà a fons. Ens en dona més detalls el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
20: La Crida per Sabadell demana actuar amb contundència davant les proves evidents mostrades en vídeo en l'actuació d'un policia municipal contra un jove a la ciutat de Sabadell. Els fets van ocórrer dilluns al final de la Festa Major de la capital vallesana, quan un agent suposadament va agredir un jove per posteriorment detenir-lo. La Crida ha demanat la màxima celeritat davant uns fets que considera inacceptables, considerant l'actuació policial com a desproporcionada i que no té cap mena de justificació. La formació exigeix a l'equip de govern que analitzi en profunditat els fets i que prengui les decisions oportunes. En aquest moment, la Crida s'ha posat a disposició del jove i de la seva família i ha demanat suspendre immediatament l'agent implicat i l'obertura d'un expedient intern.
21: Es parla de context, no sé exactament quin context necessiten, perquè ells el tenen, saben perfectament què és el que ha passat, no? El que nosaltres el que demanem, que s'aclareixin aquests fets, que s'assumeixin responsabilitats i que puguem garantir que la policia municipal de Sabadell no actua amb impunitat.
20: Al seu torn, l'equip de govern ha reclamat que en un vídeo de 30 segons no es pot entendre tota una actuació policial i ha demanat no descontextualitzar la situació. El govern de Marta Ferrés ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible. També ha volgut reconèixer la tasca exemplar duta a terme per la policia municipal durant la Festa Major.
6: Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu ferroviari de Rodalies un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Ens en dona més detalls en Lluís Mata.
22: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
23: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
22: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
6: Aquests dies i fins dimarts vinent s'està reasfaltant les vies laterals de l'A2 al Pla de l'Urgell, unes vies molt necessàries per la connexió entre els municipis de la zona i els polígons industrials que hi ha i que es trobaven en molt mal estat. Per la rehabilitació s'utilitzaran fins a 5.000 tones de quitrà nou. Ens ho explica Nil Ortiz, de Mollerussa Televisió.
1: El Ministeri de Transports millora el ferm de les vies laterals de l'A2 al Pla d'Urgell. La rehabilitació, que s'executarà fins dimarts vinent, renovarà un tram de 3 quilòmetres de les vies col·lectores, artèries clau per a la mobilitat local i l'activitat econòmica de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés.
2: Les obres van iniciar el passat dilluns i la previsió és que fins dimarts de la setmana vinent estiguem actuant en aquests 3 quilòmetres de longitud. El que fem és reduir fins aproximadament uns 6-7 centímetres el ferm existent, vale? I reposem per un nou ferm.
1: En total s'utilitzaran més de 5.000 tones de ferm nou per completar la rehabilitació del tram, una intervenció que forma part del contracte de manteniment preventiu de la xarxa de carreteres de l'Estat a la província de Lleida, que compta amb un pressupost total de 15 milions d'euros.
6: La Comissió Europea ha recomanat als estats membres que prioritzin els permisos per construir habitatge social i que es penalitzin amb gravàmens els pisos buits. Són algunes de les principals propostes que Brussel·les adjunta amb la llei d'habitatge assequible aprovada per l'executiu comunitari i de la qual ahir ja us en donàvem algun detall. Admet la Comissió Europea que en zones tensionades limitar l'ús dels habitatges com a residències no principals pot alleujar la pressió a curt termini. La Comissió ha aclarit que el marc legal perquè les autoritats puguin restringir el lloguer temporal o la compra d'habitatge per a un ús no residencial en zones tensionades no afectarà la prohibició de renovar i expedir llicències turístiques al centre de Barcelona a partir del 2028. Estrena amb golejada del Barça a la Champions, va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
3: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores con los que juegan están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
6: La golejada situa el Barça segon a la classificació per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Eslovan de Bratislava amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que es jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugrana amb el Galatasaray turc. I la Lliga Catalana de Bàsquet ha començat amb les victòries del Manresa i del Lleida. En la primera jornada de la competició, que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. Després d'una bona primera meitat dels verd i negres, els lleidatans van retallar diferències fins a capgirar el marcador amb 28 punts en el darrer període. És una de les notícies destacades del món de la cultura. El mercat de música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamadou, Duixa, Ginestà o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
0: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
4: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
0: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La Xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la Plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca, i diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
5: La Xarxa de Comunicació Local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: El diccionari TermCat.
25: 40 anys, 40 paraules.
26: 2009. Aliment transgènic. Aliment modificat genèticament procedent d'un organisme transgènic o que inclou en la seva composició un aliment procedent d'un organisme transgènic o algun derivat d'un organisme transgènic.
27: Mercè Bacardí.
28: L'aplicació de la biotecnologia i l'enginyeria genètica a l'agricultura va comportar l'aparició de nous cultius i aliments als quals calia donar un nom. Per aquest motiu, el Consell Supervisor va normalitzar els termes aliment transgènic i aliment modificat genèticament, així com els termes relacionats organisme transgènic i organisme modificat genèticament. En aquesta ocasió, la complexitat que va motivar la normalització d'aquests termes no es trobava tant en la fixació de les denominacions catalanes, totes transparents i descriptives, sinó en la necessitat de delimitar conceptualment aquests termes que sovint es confonen i s'usen indistintament, si bé presenten matisos diferents. I és que tan important és donar nom a les coses com saber què és allò que estem anomenant.
25: T'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables a la Xarxa Més. Una producció de la Xarxa i el TermCat.
5: Notícies en Xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, s'ha mostrat sorpresa per la notícia, però confia en una bona gestió per part dels relleus. N'ha parlat al Notícies en Xarxa.
29: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
6: De seguida us ho ampliem. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 10 de setembre. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. I entrarem a fons tot seguit en conversa amb Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
7: N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
6: El Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. I en cultura, el mercat de música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone,

0: molt moviment en aquesta xarxa viària, molt volum de trànsit. És cert que no hi ha cap gran incidència, però hi ha algunes vies que van especialment carregades. Per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia A2, amb aturades entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i més endavant entre Sant Feliu i Cornellà de Llobregat. També va especialment plena l'autopista B23. Primer parlem d'aturades que arriben entre Molins de Rei i Sant Feliu, i més endavant entre la zona de Sant Just i gairebé la mateixa avinguda Diagonal. Autopista AP7, bàsicament la zona del Vallès, és la que presenta retencions, uns 3-4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud. Acabem repassant algunes vies de l'extrem nord de Barcelona, bàsicament la C58, especialment carregada en sentit Barcelona, primer a la zona de Sabadell i més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable que provoca incidències en el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. En paral·lel a la línia Barcelona-Vallès, es troba aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera. I moment per a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia. Per fi ha arribat la fresca, Lluís Miquel?
2: Bon dia, Helena. Doncs sí, per fi. Tenim a hores d'ara les temperatures més baixes ben bé dels últims 4 mesos. I es nota molt, se sent aquesta clara clatellada de la temperatura. No tenim mínimes tropicals, no hi ha cap estació meteorològica a hores d'ara, ni al Rovell de l'Ou de Barcelona capital, on estiguem per sobre dels 20 graus. I, de fet, són la majoria de comarques entre els 12 i els 15 graus els valors en els quals ens trobem. Per tant, matí que és ben frescal, res a veure amb els últims dies, setmanes i mesos. També el matí està despertant ja tranquil. S'han acabat les tempestes. Ahir, més de 100 litres per metre quadrat a Ripoll. Gairebé 80 litres per metre quadrat al barri de Montbau de Barcelona capital. Doncs tot això és història, però ha quedat una mica d'humitat en forma també d'alguna boira que tenim a hores d'ara, bàsicament a la vall del Ter, també al nord de Barcelona. Una mica de mestral cap a l'Ebre, tramuntant a l'Empordà, i aquesta tarda tindrem una situació també tranquil·la. Puja mínimament la temperatura. Serà suau, serà càlida, però no pas desbocada, no passarem gaire calor. Aquesta tarda amb ventarrot de Garbí a la costa i amb algunes nuvolades que bàsicament es mouran a la capçalera del Fluvià i del Ter. Helena, el dia de la diada, demà, una situació molt tranquil·la i qui vagi a fer activitats al ras al matí haurà de tornar a agafar fins i tot la jaqueteta. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Això ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa de tot plegat la Carina Bellver.
4: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
4: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap de...

0: Els Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
2: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
3: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
4: La consellera Parlon hauria de plegar. És evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: I una reacció encara més sobre aquesta dimissió de Trapero. Des del sindicat Sap Fer Pol, el majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, demanen també que no es facin especulacions sobre els motius de la seva marxa. Des del sindicat agraeixen la tasca que ha fet dins de la policia catalana i reconeixen que ha hagut de gestionar moments molt complexos. Sobre el seu substitut, Ferran López creu que és una decisió encertada. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
5: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: Us ho hem destacat també en titulars. Ahir les pluges, que havien de ser intenses en 5 comarques, van acabar sent més moderades del que indicaven els models inicials. Algunes de les restriccions es van aixecar abans del previst, però Protecció Civil defensa que hi havia una probabilitat elevada i que calia prevenir. En parlem tot seguit amb Xavier Marramon. Ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou.
6: Hola, molt bon dia.
1: Un cop ha passat l'episodi, quina valoració en feu des de Protecció Civil? Ha estat un cas de bona prevenció amb poca afectació? Un cas de previsió sobredimensionada? O és que van fallar, de fet, els mapes, els pronòstics, vaja?
6: Des de la Protecció Civil hem donat per finalitzada l'alerta del Pla Inuncat aquest matí, perquè s'ha finalitzat aquests avisos d'intensitat de pluja que teníem del Servei Meteorològic de Catalunya, i també hem finalitzat tots els avisos hidrològics que ens havia fet l'Agència Catalana de l'Aigua. No? Ha estat un episodi que hem tingut una intensitat molt local i molt focalitzada. S'han arribat a acumular uns 80 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadesses. Hem tingut zones on també s'ha produït episodis de forta intensitat, com el més elevat, que són uns 30 litres en 30 minuts a la quart, i en total hem tingut unes 450 trucades al 112 i uns 360 incidents. Inclús també s'han desviat, s'han cancel·lat diversos vols a l'aeroport, que hi ha un centenar de vols cancel·lats a l'aeroport de Barcelona, i un centenar de serveis de bombers i 6 persones que han hagut d'estar ateses pel servei d'emergències mèdiques. Aleshores, bueno, totes aquestes mesures també que vam haver d'adoptar davant aquesta previsió forta inicial que ens havia fet el Servei Meteorològic de Catalunya, no?, amb avisos vermells, es van mantenir fins a mig matí, aproximadament a mig matí vam aixecar el que eren les restriccions a la mobilitat, perquè ja es veia que no s'estaven produint aquestes afectacions tan importants que estaven previstes i aquesta intensitat de pluja tan forta que teníem amb la previsió inicial, i es van mantenir més aquelles que, per temes organitzatius, era difícil que es poguessin obrir abans del període indicat inicialment. Però veurem que ha sigut un episodi que sí, ha tingut menys intensitat de la prevista inicialment. Les previsions meteorològiques ja tenen sempre aquesta incertesa, i més avui en dia amb tot el canvi que tenim de la crisi climàtica, però vam poder adaptar, vam intentar adaptar al màxim possible totes aquestes mesures de protecció de la població que havíem fet inicialment per poder doncs, adaptar-nos a aquest canvi en la situació meteorològica.
1: Senyor Marc Ramon, l'ús de l'ES Alert, suposo que no li passa per alt, ha tornat a generar polèmica. Alguns experts apunten fins i tot que s'ha utilitzat amb poc criteri, que és impossible, li diuen a les administracions, que intentin donar resposta a totes les emergències i que tampoc no es pot infantilitzar els ciutadans. Caldria ajustar els llindars d'activació i, en tot cas, què hi dieu des de Protecció Civil a aquestes queixes o aquestes possibles crítiques, no només dels experts, sinó fins i tot de la mateixa ciutadania?
6: La regulació de l'enviament dels missatges de les alertes als mòbils està a través del Pla INCAT. El Pla INCAT és el que ens indica que quan tenim situacions de meteorològiques on tenim avisos vermells, de 5 sobre 6 o de 6 sobre 6, és quan hem de fer aquests avisos a la població i que hem d'aplicar mesures de protecció a la població, ja que ens indiquen que amb una elevada probabilitat es poden produir fenòmens amb intensitat de pluja que poden provocar danys personals i danys materials greus. No? Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat cal fer l'ús dels sistemes d'alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
1: Xavier Marc Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, li agraïm un dia més que ens hagi atès. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: I una última hora ara en l'àmbit dels successos. Un home de 78 anys ha resultat ferit crític en l'incendi d'un habitatge a Tremp, al Pallars Jussà. Ha ingressat a l'Hospital Moisès Brogi, a Sant Joan d'Espí. Les flames han afectat principalment la cuina de l'immoble.
7: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Quart de nou. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat, però, totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. És una informació de Lamón Carvajal.
8: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
9: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
10: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
11: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
8: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
12: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutament legítimo, faltaria més en un estat de dret.
8: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club grasienc.
1: Estem a la vigília de la diada de l'11 de setembre. Catalunya hi arriba pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes, Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
13: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: Més coses, el jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocades pel col·lectiu Manresa Diu Prou. Durant l'acte, s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència. La mortalitat per suïcidi es redueix a Catalunya per tercer any consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi entre residents a Catalunya. Això significa una taxa de 7,7 morts per cada 100.000 habitants, un 17% menys que el 2022, quan va arribar a 9,3. Una evolució que coincideix amb el desplegament des del 2021 del primer Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya. Malgrat tot, els suïcidis s'incrementen en alguns grups d'edat, especialment en dones d'entre 40 i 59 anys i homes d'entre 55 i 74. Les dades també revelen que més persones demanen ajuda abans d'una temptativa. Avui, justament, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Canviem radicalment de tema i abans dels esports us expliquem que Tarragona diu adeu al lloguer de patinets elèctrics compartits a la ciutat. Aquest cap de setmana ha expirat la concessió de 3 anys que tenia l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament ha decidit no renovar-la. El motiu són els nombrosos incompliments per part de la companyia i que la Guàrdia Urbana detalla en un informe elaborat aquest mes de juny passat. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
14: Entre les principals infraccions destaquen l'estacionament fora de les zones habilitades, el mal ús dels vehicles, no respectar les normes viàries, circular per llocs no permesos i no portar casc. De fet, el consistori destaca que totes aquestes il·legalitats es disparen amb els patinets de lloguer. Tot plegat ha suposat que l'equip de govern hagi de reordenar les zones d'aparcament i això suposarà una bona notícia pels motoristes que guanyaran fins a 15 espais per estacionar.
15: Per una part, el que són els scraps, això es mantindran perquè són de l'Ajuntament i s'utilitzaran en un principi igual per bicicletes, però els espais que són d'horitzontals, o sigui, de pintura horitzontal reservada per ells, uns se reservaran també per bicicletes i els altres els transformarem en places d'aparcament de motos.
14: Des de la plaça de la Font es comprometen a apostar per la mobilitat sostenible i destaquen que les bicicletes de lloguer sí que funcionen. Això sí, no renovar el contracte implica que les bicis que hi ha ara mateix desapareixeran dels carrers perquè són de la mateixa companyia. En aquest sentit, l'equip de govern confirma que estudia treure una nova licitació o municipalitzar el servei.

0: Estrena amb golejada del Barça a la Champions, va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
1: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas, y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
0: La golejada situa el Barça segon a la classificació, per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava, amb un hat-trick de l'exblaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugranes amb el Galatasaray turc. I el Barça s'ha estrenat també a la Champions d'handbol, en aquest cas, amb una còmoda victòria sobre l'Horus danès per 39-28. En el capítol golejador, Dika Mem, amb 7 dianes, va ser el més encertat, mentre que el porter Sergei Hernández, que debutava a la competició amb els blaugranes, va destacar amb un total de 21 aturades.
2: Ha sido un sueño, ¿no?, debutar aquí en el Palau con la camiseta del Barça, y más pues de esta manera. La verdad que estoy muy feliz y muy orgulloso de todo el equipo, del esfuerzo. Llevo muchos años entrenando para poder tener esta oportunidad y no me he imaginado este debut, pero sí que venía con mucha ambición y hambre de poder jugar un partido, el primer partido en el Palau así, y darle a la afición la confianza.
0: De música viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, que obrirà la 38a edició del Mercat el proper dimecres, una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectacles, els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
3: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
4: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
3: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Coll de Dama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Això ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, s'ha mostrat sorpresa per la notícia, però confia en una bona gestió per part dels relleus designats. N'ha parlat al Notícies en xarxa.
5: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
4: Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que és meteorològica, en meteorologia, ho diem bé, es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, ha tornat a justificar l'aplicació del protocol des del Notícies en xarxa.
6: Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat cal fer l'ús del sistema d'alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures de protecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
4: El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
7: N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
4: Dels esports, destaquem que el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. Demà és dia festiu, la Diada, així que avui us avancem les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena a la gran pantalla Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del nadó que acaba de tenir. I Forastera, és una història de fantasmes intimista.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa la Carina Bellvé.
8: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
8: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es convertirà en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
4: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
10: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
11: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
12: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, que és la màxima responsable del Departament d'Interior, i el Departament d'Interior ha fet aigües.
4: I una reacció més encara sobre la dimissió de Trapero, la del sindicat Sap Fer Pol, majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, que demana també que no es facin especulacions sobre els motius de la seva marxa. Des del sindicat agraeixen la tasca que ha fet dins de la policia catalana i reconeixen que Trapero ha hagut de gestionar moments molt complexes. Sobre el seu substitut, Ferran López, creuen que és una decisió encertada. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
5: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
4: Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un es alert amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses, però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha defensat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la necessitat d'enviar els es alerts a la població afectada perquè s'estaven seguint els protocols establerts.
6: Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat cal fer l'ús dels sistemes d'alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
4: I afegim una última hora en l'àmbit dels successos. Un home de 78 anys ha resultat ferit crític en l'incendi d'un habitatge a Tremp, al Pallars Jussà. Ha ingressat a l'Hospital Moisès Brogi a Sant Joan d'Espí. Una segona persona ha estat traslladada a l'Hospital de Tremp en estat lleu. Les flames han afectat principalment la cuina de l'immoble.
3: Notícies en Xarxa. Actualitat local.
4: Per arribar a 9:15 del matí, el CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats, que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar, però també a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Però malgrat totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. És una informació ara de Lamont Carvajal.
13: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
14: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
15: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
16: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
13: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
17: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
13: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel Club Graciank.
4: Estem a la vigília de la diada de l'11 de setembre i Catalunya hi arriba pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes, Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada demà marqui un nou punt d'inflexió per rellençar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
7: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
4: I a Sabadell, la formació política assembleària i d'esquerres La Crida demana l'expulsió i l'obertura d'un expedient intern per la gent que va clavar un cop de colze a un jove a Sabadell aquest dilluns durant la darrera nit de Festa Major. També es demana responsabilitat al govern municipal, que assegura que revisarà el cas a fons. Ens en dona més detalls el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
18: La Crida per Sabadell demana actuar amb contundència davant les proves evidents mostrades en vídeo en l'actuació d'un policia municipal contra un jove a la ciutat de Sabadell. Els fets van ocórrer dilluns al final de la Festa Major de la capital vallesana, quan un agent suposadament va agredir un jove per posteriorment detenir-lo. La Crida ha demanat la màxima celeritat davant uns fets que considera inacceptables, considerant l'actuació policial com a desproporcionada i que no té cap mena de justificació. La formació exigeix a l'equip de govern que analitzi en profunditat els fets i que prengui les decisions oportunes. En aquest moment, la Crida s'ha posat a disposició del jove i de la seva família i ha demanat suspendre immediatament l'agent implicat i l'obertura d'un expedient intern.
19: Es parla de context, no sé exactament quin context necessiten, perquè ells el que eren saben perfectament què és el que ha passat, no? El que nosaltres demanem que s'aclareixin aquests fets, que s'assumeixin responsabilitats i que puguem garantir que la policia municipal de Sabadell no actua amb impunitat.
18: Al seu torn, l'equip de govern ha reclamat que en un vídeo de 30 segons no es pot entendre tota una actuació policial i ha demanat no descontextualitzar la situació. El govern de Marta Ferrés ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible. També ha volgut reconèixer la tasca exemplar duta a terme per la policia municipal durant la Festa Major.
4: Problemes. Un dia més a Rodalies. Des de primera hora no circulen trens entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable que provoca incidències en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. La companyia ha recordat que els usuaris d'aquesta línia poden fer en tren el trajecte entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig i allà fer ús del servei de bus que funciona des de fa mesos amb motiu de les obres d'aquesta línia, la R3, i que connecta Barcelona amb Vic. A banda, s'ha establert un servei complementari de bus entre la Garriga i Puigcerdà. Precisament, Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu ferroviari de Rodalies un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Ens en dona més detalls en Lluís Mata.
20: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
21: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols s'oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que, totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
20: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
4: I encara més incidències, en aquest cas, afecten els ferrocarrils de la Generalitat i, en concret, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, que està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. En paral·lel, a la línia Barcelona-Vallès, es troba també aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia, però, ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera. I aquest cap de setmana arriba a Girona el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, on s'hi trobaran líders indígenes, científics i investigadors internacionals per debatre sobre l'ús d'aquesta substància i el coneixement científic i ancestral. Una trobada que plegarà 1.700 participants. Ens ho amplia en Marc Guibas, de Televisió de Girona.
22: La ayahuasca és una beguda tradicional elaborada amb plantes de la selva amazònica. En els últims anys, la planta s'ha concebut com una droga a Occident i els pobles indígenes consideren que és una medicina fonamental en la seva existència i el seu coneixement ancestral.
23: Tenemos más de 120 pueblos indígenas de origen que tienen esta planta, esta medicina, de alguna manera. La ayahuasca no es apenas una planta o una bebida. Ayahuasca es todo un mundo de relación de saberes.
22: En total seran 1.700 participants els que es reuniran a Girona. Es debatrà tant del lideratge indígena, salut integrativa, ètica i seguretat, reducció de riscos i cultura i propostes musicals. Així doncs, un cap de setmana inusual a Girona, que acollirà el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, una trobada històrica a la ciutat.
4: Deu minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És temps de Cristina Álvarez, és temps dels esports. Cristina, molt bon dia.
24: Bon dia.
4: Els culers que no caben a la camisa de contents després d'aquesta estrena amb golejada del Barça a la Champions.
24: Sí, va superar per 5-1 el Feyenoord en un partit que va dominar de dalt a baix. Malgrat la intensa pluja que va caure els primers minuts al Camp Nou, Rafinha va avançar els blaugranes ben d'hora al minut 3 i poc després Adeyemi va ampliar diferències. Ja a la represa van completar el marcador, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús per arribar a la maneta de gols, que és la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
25: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
24: El Barça és segon a la classificació de la Champions, només superat pel PSG, el vigent campió, que es va estrenar amb una golejada més àmplia encara, 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava i amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. Avui es completa la primera jornada amb 6 partits més, la segona es disputarà d'aquí un mes. Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè ha començat la Lliga Catalana i ho ha fet amb victòries del Manresa i també del Lleida. En aquesta primera jornada de la competició que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. I avui, segona jornada, debut del Barça contra l'Andorra i duel entre el Girona i el Lleida a partir de les 6 de la tarda. Els de Moncho Fernández afronten el primer títol oficial de la temporada encara lluny del seu millor estat de forma. És una informació de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
0: Fa 30 anys, Girona va celebrar per primera vegada un títol entre els grans del bàsquet català. Era l'1 de setembre de 1996 al Nou Congost de Manresa i que li arribà fins a l'últim segon per escriure una pàgina que encara avui forma part de la memòria esportiva de la ciutat. Ara, l'equip gironí, i ja sota el nom de Fiat Girona i Nova Albi Girona, torna a disputar el primer títol oficial de la temporada a Tarragona, amb el propòsit d'aixecar-lo per tercera vegada.
1: Bueno, encara que ja és molt pront i és un partit oficial, de veritat, però bueno, per nosaltres, el nostre cap és un partit de preparació, no? I així ho afrontarem. Espero que, bueno, para conèixer les noves cares i aquesta, però bueno, estem una mica lluny d'on volem arribar.
0: Amb una plantilla renovada i la incorporació d'última hora del base lituà Dominikas Stenionis, afronta el primer examen competitiu de debò d'una temporada carregada de reptes amb la primera participació europea de la seva història.
24: I el Barça s'ha estrenat a la Champions d'handbol guanyant sobre l'Horus danès per 39 a 28. Dicamem amb 7 dianes va ser el més encertat, mentre que el porter Sergei Hernández, que debutava la competició amb els blaugranes, va fer 21 aturades.
2: Ha sido un sueño, ¿no?, debutar aquí en el Palau con la camiseta del Barça, y más pues de esta manera. La verdad estoy muy feliz y muy orgulloso de todo el equipo, del esfuerzo. Llevo muchos años entrenando para poder tener esta oportunidad y no me he imaginado este debut, pero sí que venía con mucha ambición y hambre de poder jugar un partido, el primer partido en el Palau así, y darle a la afición la confianza.
24: Comença amb bon peu al Barça el camí per revalidar el títol.
8: Gràcies, Cristina. Bona diada i bon cap de setmana.
24: Que vagi bé. Fins dilluns.
8: I nosaltres ens anem al cinema per seguir les estrenes i ho fem acompanyades del David Navarro.
9: ¡Alicia! ¡Que no me voy ya!
10: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
26: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
9: Joder, para que me bajo, papá.
27: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
26: A Mother's Baby, La Semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebé és realment seu.
28: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca? ¿Qué matada?
29: Se tropezó con un escalón.
30: Sí.
31: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
26: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
24: I acabem amb una notícia d'última hora. El Tribunal de Comptes avalarà aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat acusats d'utilitzar fons públics per finançar el procés. Segons avança Catalunya Ràdio, la sentència s'està encara preparant i es dictarà entre finals d'aquest mes i principis d'octubre. Aquest aval arribaria després del que ja ha donat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. D'aquesta manera, posem el punt final. Bona diada, bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu.
32: La xarxa de comunicació local.
33: Yo! Original Trendsetters, a convenir això en aquest per l'estiu.
3: Què dius, Cucàs? Ah, Pau Ibernàssola, truquen Xalanaman, digue-li que estem al Rio, amb tota la crio. Allà ho saps, una altra vegada el Xamatun.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Parar! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: 303. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha acordat aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat arriba un dia abans de celebrar-se la Diada de Catalunya, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny també de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «Hi soc, hi som, pel present, pel futur, independència». I el CNI, la Guàrdia Civil, van advertir al govern espanyol i al Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats fets públics. Ahir la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. I pel que fa a les pluges de les darreres hores, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya. Segons el balanç definitiu del CAT 112, el 76% de les trucades s'han concentrat a la demarcació de Barcelona. Les comarques amb més avisos han estat el Barcelonès, amb 156 trucades, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona, un altre a la Nacional 340 al Vendrell deixa la via tallada en els dos sentits de la marxa i també hi ha diverses averies, una a la C32 a Alella i dues més a l'AP7, una a Salt i una altra a Sant Sadurní d'Anoia, totes tres que deixen un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, queda aturada la circulació de trens de l'R6, de Ferrocarrils de la Generalitat, entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar, i ja s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat interrompuda per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un d'ells crític, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís passats 10:45 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble. Els efectius del cos van extraure un home que es trobava a l'interior i en paral·lel el SEM va activar també 3 ambulàncies i va traslladar 2 persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que el van portar a l'Hospital Moisés Broggi i un en estat lleu que va estar, en aquest cas, al de Tremp. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

Aquesta ona deu 13 avui posa el seu punt i final, però estarem fins al punt de la una ocupant-nos, com sempre, el que normalment ens ocupa aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Bueno, i us saludem en aquestes hores del matí, gairebé ja són 6 els minuts que passen del punt de les 10, i us saludem amb aquesta jornada avui 10 de setembre. Tenim un cap de setmana, doncs, interessant, un llarg cap de setmana, una setmana molt boja, perquè arribàvem amb l'inici escolar, s'acaben les vacances i era un cap de setmana de nou llarg, amb la Diada de Catalunya. Bueno, nosaltres ens aturarem una miqueta més tard a l'hora que ens ocupa a la nostra agenda per recordar-vos totes les coses que volten i giren arrel d'aquesta jornada. Però avui, com sempre, començarem emmarcant la jornada. Ja sabeu, sabem on estem i què ens recorda aquesta jornada, què marca aquest 10 de setembre. Després sentirem, com sempre, la nostra actualitat musical i també retro, que ens està acompanyant aquestes setmanes. I ens aturarem amb el primer apunt, amb aquesta brisa de matí, amb el que hem de saber. És aquest punt informatiu amb les notícies locals de comarca nacionals, internacionals i també d'última hora. Fem un repàs també intens, el repàs dels titulars de premsa, així com les notícies de casa i també les notícies de Catalunya i el món. El temps el tenim, doncs, una mica variable. Avui ni ens ho creiem. He hagut de buscar la jaqueta i no sabia on te la tenia. Amb això ho dic tot. Bueno, ara tenim una temperatura agradable. Farem una previsió meteorològica, a veure què és el que arriba a les properes hores i el cap de setmana. I com sempre, ens aturarem amb el nostre disc històric. Coneixem i tenim cultura musical, així com la nostra versió, el nostre tema retro i també la música que ens ha acompanyat al llarg de diferents estius. Que no se'ns oblidi que som a l'estiu. I això sí, ens aturarem amb l'agenda que arriba ben carregada. No oblideu que el WhatsApp de participació, el nostre 686-0101, està a la vostra disposició perquè ens expliqueu, doncs, com va la jornada. Per cert, que no sé si marxeu de pont, perquè clar, és que encara no hem desfet la bossa d'anar de viatge, que l'hem de tornar a fer. No sé, a veure què ens expliques. I recorda que entre totes les notes de veu, doncs arribarà a aquestes tasses estupendes, magnífiques per esmorzar, per lluir-les a la cuina, o bosses de Ràdio i Televisió al Vendrell. Així que és moment de començar, i com hem de començar? Doncs fem una mirada a la jornada d'avui. I és que avui, que és divendres...

Doncs anem a centrar-nos en aquesta jornada avui, com deia, més 10 del mes de setembre. Segurament que a part molts de vosaltres encara és un cap de setmana que no acaba de ser normal degut a aquests 3 dies que tenim amb la festivitat de la Diada de Catalunya. I, això també marca una miqueta la diferència. Potser ja la setmana que ve sí que serà tot bastant més normal. Avui, 10 de desembre, celebra el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Aquesta jornada va ser establerta el 2003 per l'Organització Mundial de la Salut i l'Associació Internacional per la Prevenció del Suïcidi. L'objectiu principal és conscienciar la població global del suïcidi, que es pot prevenir, reduir l'estigma associat als problemes de salut mental i fomentar accions preventives eficaces. El santoral d'avui ens marca el calendari, que avui els principals sants és Sant Nicolau de Tolentino, Santa Pulqueria, Sant Agapip, Sant Aubert de Barranches i Sant Ambrós. Ja sabeu que també ens agrada fer una ullada al que marca la jornada. El 10 de setembre també és una data amb gran rellevància històrica, cultural i mediàtica a Catalunya. Sobretot destaca com la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, un moment marcat per actes tradicionals que serveixen per el preludi de l'11 de setembre. Doncs tal dia com avui, el 10 de setembre de l'any 1983, va començar les primeres emissions de televisió de Catalunya. TV3, des dels estudis de Miramar a Barcelona, es va posar en marxa amb un objectiu clau per la normalització lingüística i la vertebració del panorama comunicatiu català, capitanejat inicialment per cares molt conegudes de la cadena. I històricament, la nit del 10 de setembre es coneix com la vigília de la Diada. Des de fa dècades, centenars de municipis catalans celebren la tradicional marxa de torxes. Es tracta d'una manifestació pacífica i reivindicativa en record dels defensors de les llibertats catalanes que van morir durant el setge de Barcelona de 1714. També és el moment en el que el president de la Generalitat realitza el seu discurs institucional televisat amb motiu de la Diada, i el Parlament de Catalunya organitza actes solemnes amb la senyera com a marc destacat. Entre el 8 i el 10 de setembre del 1911 es va celebrar a Barcelona el Congrés de Constitució de la Confederació Nacional del Treball. Aquest esdeveniment va fixar les bases del sindicat narcosindicalista, que tindria un paper decisiu en el moviment obert català i en la història social política del segle XX. I més coses ens destaca aquest 10 de setembre. El 1714, el 1911, volíem dir. Com dèiem, està marcat perquè es va celebrar el Saló de les Belles Arts de Barcelona, aquest congrés constitutiu de la Confederació Nacional del Treball tan destacat. I després de fer una ullada al que marca aquesta jornada tan significativa, és moment de fer una ullada a la previsió meteorològica que avui, sobtadament, ja anunciàvem, que la previsió meteorològica arribava amb canvis. El gruix de les pluges, que també marcava part de la nostra comarca, va quedar aquí. I avui el Vendrell ens diu que el cel estarà clar, assolellat durant tot el dia, amb unes temperatures que rondaran entre els 26 i 28 graus. De cara al cap de setmana, el temps es mantindrà força estable a la costa del Baix Penedès, tot i que dissabte caldrà estar atents a una mica d'inestabilitat. El vent bufarà moderat de component sud-oest a la tarda, el del cap de setmana i especialment el dissabte. Aquesta és una ullada molt àmplia. Avui ja una jornada que ve precedida, molt marcada, amb aquests actes institucionals que avui es celebren a tot arreu. Així que nosaltres, després de fer aquesta ullada, anem en busca de més actualitat. En aquest cas, el darrer treball de l'agenda Mosaic. Una formació amb aquest nou single, el grup que posava banda sonora a l'estiu amb aquest de Somiar.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Bé, doncs anem en busca del nostre punt d'informació que fa una mirada, com sempre, a l'actualitat informativa, volia dir. Doncs una mirada al que havia d'haver passat i no va passar. El Baix Penedès ahir esquivava doncs, la tempesta. Tot i l'avís de fortes tempestes que ha dut el govern per restringir la mobilitat i suspendre ahir les classes i l'activitat sanitària, no urgent en 5 comarques, una d'elles el Baix Penedès, finalment els ruixats han tingut poca incidència a la comarca. Només a Cunit ha registrat precipitacions intenses a primera hora del matí que deixava 21 litres per metre quadrat. Les pluges sí que han afectat més el litoral de Barcelona, provocant retards als trens de línia de la costa. I hem de mirar cap a la prèvia de la Diada Nacional de la comarca. L'acte institucional per la Diada Nacional de Catalunya del Baix Penedès tindrà en lloc enguany a Bonastre. Serà concretament aquest dijous a partir de 8:15 del vespre al local de la Societat, on participaran diverses entitats culturals de la vila. Intervendran, a més de l'alcalde del municipi, David Pulidor, el president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, i el conseller comarcal de Cultura, Josep Ràfols. Com cada any, el Consell Comarcal commemora la Diada Nacional de Catalunya en un dels 14 municipis del Baix Penedès. Enguany, l'acte institucional tindrà lloc a Bonastre. A més, específicament, un dels racons amb més història de la vila és l'edifici de la Societat. Serà la trobada que engegarà a 8:15 del vespre i on el folklore i la cultura popular hi tindran un paper força destacat, amb la presència dels aguilots, el ball de gitanes i el de bastons a Bonastre. La programació proseguirà amb un concert de veu i violí on s'interpretaran diverses cançons a banda de l'himne dels segadors. L'acte institucional inclourà els parlaments de l'alcalde del municipi, David Pulidor, del president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, i del Consell Comarcal de Cultura, Josep Ràfols. Finalitzarà amb una degustació de coca i cava per tots els assistents. La convocatòria és oberta i gratuïta per tothom. Unitat Vendrellenca ha presentat un seguit de propostes ideades per comptabilitzar al màxim l'horari laboral de pares i mares amb les escoles dels seus fills, sobretot aquelles setmanes en què els infants encara no han començat les classes. La formació municipalista demana que es creï un calendari on s'identifiquin les èpoques més sensibles de l'any i que es faci conjuntament amb el suport dels AFA. Unitat Vendrellenca engloba la seva proposta en 4 punts: detectar els principals forats del calendari, com la setmana que va del 31 d'agost a l'inici de curs, allargar la radiografia del conjunt de l'any, definir la tipologia d'activitats a organitzar, la creació d'una agenda municipal de conciliació i tot plegat amb el suport de les associacions de les famílies d'alumnes. Unitat Vendrellenca entén que l'Ajuntament no s'implica gaire malgrat la posada en marxa dels casals com el de Pasqua i el del Pont de Maig, entre d'altres, i li demana que actuï de facilitador davant de les famílies i ho fa amb una proposta clara i directa. Un seguit d'activitats que serveixen, a més, per fomentar l'arrelament i el sentiment de pertinença dels més petits envers el municipi. De retruc, que suposin un respir per les famílies treballadores del Vendrell mentre duri la seva jornada laboral. Mirant cap a comarca, ens anem cap a Calafell. L'Ajuntament de Calafell continua la tramitació dels pressupostos participatius del 2027. La primera edició va ser el 2017 amb l'elecció de les propostes del pressupost municipal del 2018. Enguany s'ha arribat a la nova edició, un procés participatiu que ja està consolidat en els seus fruits molt visibles. Hi ha moltes propostes que han sorgit dels pressupostos participatius i que són una realitat. Això fa que la gent hi participi,
o que la gent que participa sap que les seves propostes poden fer-se realitat en un termini proper, ha explicat l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. En les darreres edicions es va modificar el reglament dels pressupostos participatius per fer que les propostes guanyadores fossin més fàcils d'executar. En aquesta edició s'han presentat fins a 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven, pel manteniment posterior que tenien o per anar en contra dels criteris municipals. L'intervenció en l'espai públic o els equipaments d'acord amb el reglament dels pressupostos participatius vigents. Les propostes arriben amb propostes com adequació del camí Mas d'en Vives, adequació del torrent de la Corbera, arreglar voreres amb Mas Romeu, nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, renovació del Parc Infantil de Mas Romeu, entre d'altres. Els barris petits també saben aprofitar els pressupostos participatius per fer realitat les seves demandes. I una notícia també que acull Cunit i Cubelles. Els ajuntaments de Cunit i Cubelles reclamen a la Generalitat de Catalunya que revisi l'actual model d'organització territorial d'atenció primària i avanci la segregació de l'àrea bàsica de salut que comparteixen actualment amb la creació d'una atenció bàsica pròpia per Cunit. La petició parteix de l'evolució demogràfica dels dos municipis i de l'increment de les necessitats assistencials. En el cas de Cunit, el creixement sostingut en la població durant els darrers anys ha incrementat de manera la manera dels serveis públics i especialment dels serveis sanitaris. Els ajuntaments consideren que aquesta realitat fa necessari adaptar la planificació de l'atenció primària de les necessitats actuals i les previsions de creixement dels municipis. La proposta de Cunit acorda que la petició de segregació de l'actual atenció bàsica que comparteixen amb Cunit i la segregació d'una àrea pròpia ja va ser traslladada fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut i al Departament de Salut en el marc de les gestions realitzades pels dos ajuntaments. Ara es planteja donar un nou impuls a aquesta reivindicació i concretar els passos necessaris perquè pugui ser efectiva. I després de fer una mirada a les notícies més properes, és moment d'anar cap en busca de la portada dels principals diaris. Comencem, com és habitual, amb la portada del Periódico de Catalunya. Ens diu que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per tanca i mar. Informes de seguretat desclassificats pel govern, missatges telefònics i escrits de la intel·ligència espanyola revelen que va detectar a les xarxes perfils especialment actius en la preparació de l'entrada massiva a Ceuta. La fotografia il·lustrativa avui és una mirada cap al futbol. Ballant sota la pluja, el Barça inicia la Champions amb l'excel·lent victòria contra el Feyenoord per 5-1, amb gols de Rafinha i també a Lamine, Adeyemi i Gabriel Jesús. Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepar amb Parlon. Ferran López el substituirà i Sílvia Cata serà la primera comissària en cap. Altres notícies en portada ens diu que Brussel·les proposta que els límits als lloguers de curta durada durin 5 anys. Collboni reitera que tots els pisos turístics de Barcelona desapareixeran el 2028. Els gegants dels centres de dades es preparen per donar una batalla legal al govern. I també ens diu que Santa Eulàlia fa el centenari de la seva primera desfilada d'alta costura. Anem en busca de La Vanguardia. En portada ens diu que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre les crides de les xarxes a Salta Ceuta. Ens diu que el dia abans el centre va contactar amb el cap del gabinet del delegat del govern per advertir-lo, però sense calibrar una amenaça de tal magnitud. També una fotografia amb l'Emil Yamal ens diu que el Barça espectacular escombra el Feyenoord. Trapero dimiteix com a director de la policia després de les diferències amb Parlon. I també ens diu en portada que el futur de SEAT depèn de produir un nou model elèctric.
Anem en busca de més portades d'àmbit a Catalunya amb el Punt Avui. En portada ens diu que producció autòctona. El sector audiovisual català intenta fer-se un lloc enmig de la fèrrea competència de Madrid amb Mediapro com a empresa líder. També ens diu que el Barça també goleja en la Champions i la dimissió de Trapero sacseja Interior i els Mossos. Anem en busca ara de la portada del diari Ara. Ens diu que el CNI va avisar de convocatòries massives per entrar a Ceuta. L'Agència Estatal d'Intel·ligència va advertir el 29 de juliol tant al Marroc com al govern espanyol. Els informes també qüestionen l'actitud de les forces de seguretat marroquines durant l'episodi. I també ens diu que Ferran López torna a substituir a Trapero. PISA, els alumnes rics perden més punts que els vulnerables. Dimiteix l'enginyer d'Antropic per la por al que farà la IA. I la Unió Europea regula per afavorir l'indústria Made in Europe. La informació dels esports ens diu que golejada en l'estrena de la Champions pel que fa al Barça. I anem en busca, per últim, del que ens deixa en portada el diari de Tarragona. La campanya electoral comença amb l'aparador. Esquerra nega la seva visibilitat mentre el PSC defensa el projecte del Banc d'Espanya. Pel que fa a Santa Tecla, el diari ja ens porta tota la informació d'una de les festes grans de la ciutat. Pel que fa a Reus, sanció municipal de 30.000 euros a l'empresa de neteja. I en política ens diu que Trapero dimiteix com a director dels Mossos d'Esquadra. També en una foto il·lustrativa ens diu que a les mini deixalleries ho posen fàcil a Tarragona. Aquestes són les notícies que ara mateix destaquem pel que fa a la portada dels diaris. Anem en busca de les últimes notícies d'Espanya. Al port de Ceuta, l'estratègia porta del Mediterrani en el ull de l'huracà per allotjar un nou campament migratori. La crisi de Ceuta i la investigació de Zapatero taloneja de fons en l'obertura de l'any judicial d'aquest any. També ens diu que el temps avui, a 10 de setembre, Espanya vista taronja per tormentes i a fort oleatge al Mediterrani i a Catalunya. Les notícies del món ens diu que dels atemptats a la seguretat total, el món que es va construir amb por d'un altre 11S. I també ens diu que les energètiques alerten de que el preu dels combustibles i el gas i l'electricitat continuarà pujant al 2027. Altres notícies ens diu que l'avió de Zelensky va estar a punt de ser alcançat per un dron durant el seu desaterratge des de Moldàvia a Oslo. I també, si fem una mirada cap a la nostra comunitat de Catalunya, en portada són aquests els titulars. La Diada Institucional arrenca a Sant Boi recordant els 50 anys de la primera mobilització després del franquisme. El president Illa reivindica la recuperació de la democràcia, mentre diverses mobilitzacions marquen també la vigília de la Diada. També ens diu que canvis en la cúpula policial, Trapero dimiteix i Ferran López n'assumeix la direcció. Illa donarà explicacions al Parlament el 23 de setembre pel fiasco dels PISA. I també ens diu que Brussel·les obre la porta a limitar el lloguer turístic a les zones tensionades. Els usuaris del tren Avant a la línia Lleida-Barcelona denuncien el deteriorament del servei. I també ens diu que el canvi climàtic centra l'onzena edició dels Science Needs You a Figueres. Barcelona reforça la prevenció del suïcidi amb 44 noves actuacions. I el temps diu que tempestes fortes, vent del nord i una refrescada important. Aquestes són les notícies que ara mateix has de saber.

I després del nostre punt d'informació, com no, en tot això ben amanirem amb bona música. Sentíem a Madonna amb Sabrina Carpenter, que és la seva última cançó que l'artista presentava des del seu darrer disc. Els Oeses, tots aquí fent país. I també amb Pablo Alborán, que com ja sabeu està superactiu amb el seu darrer nou treball. Avui és divendres i ja sabeu que aquí nosaltres també el que ens aturem és, doncs, fem una ullada a les novetats, perquè no us podeu oblidar que som també musicals. I després, ja a l'última hora, li anirem a donar una ullada, a veure si hi ha alguna cosa interessant. Mentrestant, avui ens quedem ara amb el darrer treball de la gran Ruslan amb La favorita de la vida, el seu èxit d'aquest estiu. Ja.

Doncs estem amb la música de l'Uri Santa Fe, amb la Minky, amb aquest tema que es diu Daurada. Anem a donar-li més color musical amb Roger Pedrós, amb el seu últim single que es diu L'Art de Coincidir.

0: Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Un gran treball de Camilo i Shawn Mendes que ens recordava doncs, l'estiu del 2021, aquest que sí. Amb ells tocarem ja el punt de la 11 del matí i d'aquí retornem ja amb la nostra segona hora d'Ona 10-13.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I de fet, el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 500.050 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos també desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies més congestionades. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona. Un altre, la Nacional 340 al Vendrell, talla la via en els dos sentits de la marxa. Un altre accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha avaries que també compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a la B40 a Abrera, una a l'AP7 a Sant Cugat i una altra també a l'AP7, en aquest cas a Santa Perpètua de Mogoda. I pel que fa al servei ferroviari, aturada encara la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera, i també s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat aturada per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un dels crítics, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir passats a 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble i van extreure un home que es trobava a l'interior. En paral·lel, el SEM també va atendre dues persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que van portar a l'hospital Moisés Broll i un altre en estat lleu que el van dur al de Tremp. I pel que fa a les pluges, les darreres hores el telèfon d'emergències ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya.
2: Notícies en xarxa.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. FM 89.80, a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Ja estem aquí amb aquestes hores del matí, passant 5 minuts del punt de les 11. Donem ja el tret de sortida a aquesta segona hora, ona 10-13. Avui tenim un cel d'aquell maco, i amb aquesta sensació, doncs, que ja no fa tanta calor, la veritat és que un avui es troba com millor. Bueno, a veure què ens dura, però la previsió meteorològica, doncs, ja deien que a partir d'avui la cosa ja canviaria una miqueta. Bueno, anem a refrescar-nos aquests primers minuts amb el Sopar de Cabra amb Jordi Estor, que és en Jordi Roca, que col·labora amb aquesta nova versió del Far del Sud.

0: estem escoltant els Efecto Pasillo, una d'aquelles cançons que t'enganxa. Avui estem més musicals, és avui el darrer matí que estarem acompanyant-vos. Ja sabeu que després seguirem amb la nostra quarta hora a partir del migdia i tornarem a la tarda. Aquí aquest estiu doncs, hem fet això com un pupurret per acompanyar-vos. Doncs mira, m'ha agradat aquesta franja matinal. Són les 11:20 del matí i si avui us voleu acomiadar de nosaltres enviant-nos una noteta de veu al 686-1-1-1, doncs aquí estem encantats de, doncs, si voleu fer una petició musical o explicar-nos què tal presta ja el cap de setmana, doncs serà un plaer sentir-vos. Seguim, estem aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell.
0: I fent un viatge en el temps en la música que hem sentit que han sigut èxits com aquest tema de Jason Derulo, Slow Low.

Doncs aquí estem escoltant a Miki Núñez i també amb aquest tema Gelat, una d'aquelles cançons ideals per el temps estival. Amb els de Tietz i Mondeca i DJ Captei, avancem a 2:15 ja de 12 del matí amb aquest que ja coneixes, Coti per Coti.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
2: És una os.

Aquesta cançó és mundialment famosíssima, de la mà d'un dels artistes llatins que està a lo més alt. Ens posava a ballar Sebastián Yatra amb aquest tema, que era Los Tacones Rojos. Qui no se'n recorda d'ells? Anem en busca de la nostra última cita retrospectiva, fent una mirada, doncs, amb aquesta cultura musical que sempre us hem portat aquests dies. Ara, quan tornem a la nostra quarta hora, ja sabeu que ens quedem amb el tema retro, però en aquest cas anem a obrir una capsa de la cultura musical, i en aquest cas un dels grans LPs que ens ha ofert el pop rock. Per situar-nos, ens situem al 1995 i ens quedem amb l'artista Alanis Morissette. Presentava el 1995 el Jagged Pill, el tercer treball de l'artista, el primer àlbum com a adulta, a un disc que des del primer moment va impressionar i fins i tot doncs, arribava a moltes alabances de grans artistes. Bueno, aquí mostrava la seva música tal com la sent, unes lletres directes, emocionals, rock agressiu. Aquest disc li va convertir en la referència del rock alternatiu femení a mitjans dels 90. El disc conté temes sensacionals, sobretot aquell You Gotta Know It Ironic i altres de molt bons sons com Hangs in My Pocket o Lulear. El disc va mantenir a l'artista a la carrera durant una gira de 18 mesos per tot el món amb una sèrie de concerts que va començar en petites sales i que a finals del 95 i va acabar el 95, el 96 amb grans estadis. Les cançons del disc són històriques, que parlen d'una dona jove decidida obrint-se camí amb un estil propi, reinventant-se en si mateixa, deixant enrere l'educació de la infància, els amants manipuladors i també els insults, us diu ella, companys de professió. Així que el tema You Learn conté una bona tornada i una lletra una mica filosòfica. Parla de la vida, dels seus obstacles, ho diré, i de què cal aprendre per no tornar, doncs, a trobar-se amb la mateixa pedra. El disc va ser premiat amb 4 premis Grammys, millor àlbum de rock, millor interpretació femenina de rock i millor cançó de rock per al seu You Gotta Know. I es va convertir, doncs, merescudament en un dels discos debut més venuts de la història de la música. Així que, com ja sabeu, avui ens quedem amb bona música per les orelles. Anem a destacar aquest You Gotta Know. Happy for you. I wish nothing but

doncs avui és dijous, podríem dir que és com si fos ja el trampolí cap al cap de setmana, perquè tenim la festivitat demà de la Diada de Catalunya, i avui doncs també li podem posar al dia doncs una miqueta més de color ja cap a la forma festiva. Bueno, però que cada un disfruta del cap de setmana com li ve de gust. Anem en busca de més música i en aquest cas d'artistes importants que també són història viva de la música. I avui, amb motiu de que José Feliciano celebra el seu 81 aniversari. El celebra cantant i compositor guitarrista porto-riqueny, conegut per temes tan famosos com aquest Què serà, o la seva versió de Light of Fire, celebra el seu aniversari.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: Parar! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: aplica la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 550.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació en les vies amb més conglomeració. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la B20 a Barcelona deixa un carril tallat sentit nus de Trinitat. Un altre a la Nacional 340 al Vendrell continua deixant la via tallada en tots dos sentits de la marxa. Un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també hi ha diferents avaries que compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a la 26 a Montagut, una altra a la P7 a Santa Perpètua de Mogoda i una quarta a la C31 a l'Hospital de Llobregat. I Catalunya tanca l'agost amb 3.700.000 afiliats a la Seguretat Social, 94.800 més que ara fa un any, un increment del 2,6% segons l'IDESCAT. Tot i això, la xifra baixa lleugerament respecte al juliol, amb 23.000 afiliats menys. L'augment interanual s'ha registrat a totes les comarques i l'Aran, excepte al Pallars Sobirà. Destaca també especialment el creixement dels afiliats de nacionalitat estrangera, que pugen un 12,8%. I la plataforma Sossocorristes i UGT han convocat una manifestació el dimecres vinent a Barcelona per reclamar una llei que reguli el sector i acabi amb la precarització del servei. Els socorristes demanen fixar uns estàndards mínims de seguretat a les platges catalanes després d'un estiu que qualifiquin com el més tràgic amb 26 morts al litoral. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa fins l'octubre.
1: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Són les 12 i 5 minuts. Benvinguts a l'última hora d'Ona 10-13. Aquí estem en directe, passant per un matí fantàstic. Cert és, que avui doncs, el temps entona com una petita treva. Jo no sé si us ha passat, però abans ho comentava, que aquest matí, quan he sortit ben d'hora per qüestions familiars, doncs he hagut de buscar la jaqueta per allà a les 7 del matí. I no en sabia, Dic, hòstia, però sí que la tinc ben guardada.
4: Pues segurament que a vosaltres també us ha passat que aquest matí, quan heu posat un peu al carrer, heu dit, ostres, quina calor, quina fresqueta, hi ha la calor, bueno. Bueno, de totes maneres, doncs és una situació meteorològica que, bueno, canviarà una miqueta al cap de setmana, però no us penseu tant, eh? De fet, tenim per endavant 3 dies i ja heu pogut sentir, doncs, que hi haurà molt moviment de trànsit, moviment degut a aquest pont, així que aneu en compte. Agafem les rendes ja d'aquesta última hora. D'aquí una estona obrirem la nostra agenda, que ve molt atapeïda pel fet de que hi ha molts actes de la Diada de Catalunya i també, doncs, el que ens ocupa habitual també...

Bueno, no hi ha cap estiu que no sentis aquest tema que et convida a viatjar. Va ser tot un èxit l'any 88 de la mà de Desiree Les, l'artista que triomfava amb aquest Wayash Wayash. Bueno, segurament que els viatges sempre és una fantasia viatjar. És una de les millors. Jo crec que és un de... Millor podem ampliar els calerons. Anem a buscar d'aquestes notes d'agenda que avui venen molt carregades. Bé, avui és divendres, ja sabeu que hi ha mercat al Vendrell i també... Bueno, perdó. No és divendres, és que jo ara tenia el xip així. Avui és dijous, demà és la Dia de Catalunya, festiva, i, bueno, pues els mercats... Suposo que igual també veuen modificat la seva itinerància degut a aquesta festivitat. Coses que us hem de destacar. És una cita que no us podeu perdre perquè avui, dijous 10 de setembre, a Sant Vicenç de Calders es fa la pujada de foc. A partir de les 9 del vespre, des del carrer del Pou, i després hi haurà l'acte sacramental. Fi de festa amb DJ seguidament de la Diada Castellera a càrrec dels Nens del Vendrell. Recordeu, a Sant Vicenç de Calders, l'escenari no pot ser millor. I anem a recordar-vos coses perquè aquest any, com us avançàvem abans en el punt d'informació, l'acte comarcal de la Diada de Catalunya es fa a Bonastre a les 7 de la tarda, a la plaça 1 d'octubre. Calafell, a les 7 de la tarda, a la plaça del Manila, farà ballada de sardanassa amb la cobla principal de Llobregat. I a les 7 de la tarda a la plaça del Manila, una cita que dona pas a recordar-vos que a Bonastre, a 6:45, amb l'acte institucional comarcal de la Diada, hi haurà actuació de les entitats culturals locals. Els aguilots de Bonastre també estaran al Ball de Gitanes i al Ball de Bastons. Seguidament hi haurà concert de veu i violí amb l'himne nacional de Catalunya i altres cançons catalanes. En finalitzar, hi haurà coca i cava pels assistents amb l'acompanyament d'èxits de música catalana. Així que si voleu desplaçar-vos a aquest punt de la comarca, dels municipis, dels 14 municipis del Baix Penedès, doncs aquí aquest any es fa l'acte comarcal de la Diada de Catalunya. A Sant Jaume dels Domenys, a partir de les 8 del vespre, hi ha veneres de gairó amb ron cremat per als assistents amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, la pista de les escoles als quatre vents. Llorenç del Penedès, als jardins d'Oriol Martorell, a les 9 del vespre, fa sopar popular de la commemoració local de la Diada Nacional de Catalunya. A 9:45, a Banyeres del Penedès, hi haurà cantada de veneres a càrrec del grup femení Les Anxovetes i ron cremat per als assistents. Serà a 9:45 al Parc del Bosc del Pujolet. Santa Oliva, a les 10 de la nit al Passeig de l'Ajuntament, fa les seves nits musicals amb La vida és un musical. Anem en busca de la cita que... de la jornada, volia dir, de divendres 11 de setembre. A Bellvei, a les 9 del matí, a la Rambla Josep Torrents, hi haurà confecció i exposició de la catifa i tallers infantils de la Diada Nacional de Catalunya. Bonastre ofereix a les 10 del matí, des de la sortida de la plaça 1 d'octubre, la caminada a la Mola amb motiu de la Diada de Catalunya. I Bonastre, doncs, fa aquesta excursió que està recomanada per tots els públics. A les 10 del matí, al Museu Pau Casals de Sant Salvador, hi haurà homenatge a Pau Casals a l'acte d'inici del concurs de castells. I a Banyeres del Penedès, a les 11 del matí, hi ha l'acte institucional d'homenatge al soldat desconegut nacional de Catalunya, al cementiri, una ofrena floral al soldat desconegut, lectura de manifest, cantada de segadors, amb la col·laboració de Núria Font i salves a càrrec dels bandolers i trabucaires de Montserrat a Poc. A les 11 del matí, a Cunit, a la plaça de la Vila, hi ha catifa de flors a motiu de la Diada Nacional de Catalunya. I després, a continuació, hi haurà seguici de les colles locals de cultura popular fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofrena floral institucional. A Santa Oliva, a les 11 del matí, hi haurà l'acte institucional a la plaça d'Europa.
I l'Arbós, a partir de les 12 del migdia, fa ballada de sardanes amb la cobla Cusatània amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Bellvei, a la 1 del migdia, farà el seu parlament institucional a càrrec de l'alcalde Valentí González i la regidora de Cultura Ingrid Sales de la Rambla Josep Torrents. Hi haurà refrigeri per tots els assistents. A Calafell es fa, com és habitual, la visita guiada a partir de 7 de la tarda al Castell de la Santa Creu. Bellvei ens ofereix a partir de les 7 de la tarda dissabte, tenim el pensament que és divendres, un taller infantil a càrrec de Mini Monsters by Tuxinito a Inflables a la Rambla Josep Torrents. I seguidament hi haurà música amb DJ. A les 7 de la tarda, a la Rambla, el Vendrell acull la ballada de sardanes amb la cobla, la principal de la Bisbal. I Banyeres, a partir de les 8 del vespre, a la plaça de l'Església, hi ha Pilar d'Honor de la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès a la Diada Nacional de Catalunya. Tot seguit es farà la lectura i manifest d'interpretació de l'himne nacional de Catalunya i final de l'acte amb el concert de gralla de cançons catalanes a càrrec del grup Sonat. Bellvei farà el seu sopar de carmanyola i bingo a favor de la Lliga Nacional contra el Càncer i l'associació Raúl Nieves a motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Serà la Rambla Josep Torrents i seguidament hi haurà música amb DJ. Vendrell també fa el seu acte institucional a càrrec de l'entitat L'Orga del Vendrell a la plaça Vella a 9:15 del vespre. I Cunit celebra el seu concert d'havaneres amb els cremats amb la Diada Nacional de Catalunya a la plaça de la Vila. Ens anem cap a Bellvei. A les 11 de la nit hi haurà concert amb verbena amb DJ Joan Gonzalvo a motiu de la Diada Nacional de Catalunya a la Rambla Josep Torrents. I anem en busca del que ens ofereix dissabte. Dissabte a les 9 del matí a la Bisbal del Penedès, al carrer Balmes, hi ha la Fira Animalista Tarraco Dogs. Fins a les 9 del vespre, amb estands d'entitats, associacions, protectores i comerços, zona d'adopcions, mercat solidari, activitats familiars, concursos, sorteig i música en directe. Una cita que no us podeu perdre. Cunit acull a les 11 del matí la conferència Animals, Rituals i Creences, Sacrificis i Dipòsits Animals a Catalunya i al Penedès, l'edat de ferro, a la Diada Nacional de Catalunya. A la sala de plens de l'Ajuntament serà a càrrec aquesta conferència de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueozoologia. Banyeres del Penedès ofereix un vermut musical al 41è aniversari del Ball de Diables del Penedès a partir de 12:15 del migdia al Parc de l'Ajuntament. Bellvei ofereix el seu vermut rumbero amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya a la 1 del migdia al Centre Cívic La Muga. I Banyeres del Penedès ofereix el dinar del seu 40è aniversari del Ball de Diables. Anem amb més coses perquè la Bisbal ofereix el concert de Silver Monkeys a motiu de la Fira Animalista Tarraco Dogs. Serà a 6:45 de la tarda al carrer Balmes. I la Bisbal també ens ofereix la convocatòria i sorteig al primer concurs de Castells Quarts Amunt al carrer Balmes a partir de 6:45 de la tarda. Recordeu que Calafell ofereix la seva visita guiada a la Ciutadella Ibèrica a partir també de 6:45. I atenció, perquè ja us destacàvem una de les cites importants que hi ha a Cunit aquest cap de setmana, és la cita de Vi, Gastronomia i Música al Cunit, denominació d'origen. Al Passeig Marítim, a partir de 6:45, hi haurà concert amb les Gamberres i sessió DJ amb DJ Josico. Anem en busca del que ens ofereix Llorenç. A partir de 6:45 de la tarda hi ha el torneig de bitlles catalanes al centre. I Cunit ofereix la ballada de sardanes amb la cobla contemporània a 6:45 de la tarda a la plaça de Turisme.
A Calafell, a les 8 del vespre, dissabte, al Teatre Joan Colet, hi ha concert de Simply the Best, amb unes versions de Tina Turner. I Llorenç del Penedès ens ofereix teatre a la Comprativa a les 8 del vespre al Teatre L'Home, la Bèstia i la Virtut. A Llorenç del Penedès hi ha teatre amateur que us destaquem. No us la podeu perdre, ja donem el salt cap a diumenge, a Sant Jaume dels Domenys. Hi ha partit de comiat del centenari entre el Sant Jaume i el Llorenç a les 6 de la tarda al Camp Municipal d'Esports. I a la Comprativa, com és habitual els diumenges, hi ha ball amb el grup Estremba a les 7 de la tarda. A Llorenç del Penedès, a les 9 del vespre, fa cinema d'estiu amb la Tarda del Presidente al centre. I també amb més coses que ens apropen cap a diumenge. Volíem dir dissabte, el del ball amb el grup Estremba a Llorenç del Penedès. Anem en busca ja d'aquestes cosetes que tanquen diumenge, volíem dir, que tenim molt lloc avui, amb tanta agenda. Recordeu que també sempre els dissabtes hi ha mercat a Coma-ruga, una cita també per anar doncs, a disfrutar una miqueta del temps lliure i també doncs, fer mercat de comarca. Us recordem la programació de Ràdio al Vendrell. A 2:15 de dues del migdia arribarà l'informatiu. A les 2 en punt, la connexió amb xarxa. I avui, doncs, també puntualment arribarà la informació amb l'informatiu edició vespre a les 8 del vespre. I com ja sabeu, també la informació arriba puntual i destacada amb tot el que heu de saber amb les notícies de Televisió al Vendrell. I amb això ja donem un punt final a la informació per relaxar-nos el que ens queda de temps amb aquesta franja matinal d'aquesta ona 10-13 que us acompanya aquí a la sintonia de Ràdio al Vendrell. Fent una mirada cap als Deltas Cortos, que sabeu que l'any passat estaven de celebració, celebrant 40 anys contando cuentos. I aquesta un dels seus grans temes, Cuéntame un cuento.

Aquí estem escoltant un temàs de la mà de Kayleigh amb Rihanna i Bryson Tiller des de l'any 2017. O sigui que un repasset a una de les cançons també històriques d'aquell estiu. Anem en busca de més coses i anem en busca precisament aquests dies hem estat mirant aquestes versions que tant ens ha agradat compartir amb nosaltres. I no sé si sabeu que la catalana Beth també va fer una versió excepcional amb aquell disc que va publicar en anglès. Això és el tema Yesterday.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.

Amadeo Ramazzotti, que pertany al seu darrer treball, on arriba amb grans èxits de l'artista italià amb versions i companys, com és aquest cas el d'Alicia Keys, el tema La Aurora. Escoltes, Ràdio El Vendrell, estem arribant a 3:15, en donada al migdia, amb la música de Caigo i Dan Deminski. Ens quedem amb aquest tema d'aquest estiu, Heaven on Your Mind.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Doncs anem en busca de més cosetes. Com ja sabeu, avui és divendres i avui arriben moltes novetats a totes les plataformes. L'artista Camilo està preparant el seu nou àlbum i estrena nou single. Ens sorprèn amb això nou. La setmana passada un single i avui un altre, El Árbol.

Doncs acomiadem aquesta jornada avui amb més novetats de la mà de Yandel amb el single que avui publica. Molta actualitat, ja sabeu, remeneu, sentiu, sobretot consumiu bona música. Nosaltres tanquem aquesta 1:10:13. Tornarem la setmana que ve, però amb el nostre franja habitual, amb ja la quarta hora. Gràcies per acompanyar-nos i la setmana que ve doncs, ja estarem en tota l'actualitat musical per la tarda amb Tardana Estèreo. Salutacions de Marga Márquez. Disfruteu molt d'aquests tres dies d'aquesta jornada festiva per la Diada de Catalunya i del cap de setmana i de l'estiu, si encara esteu de vacances. Fins una altra. Ciao.

0: Tenmoll.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Les morts per suïcidi redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides, al mateix temps les persones que demanen ajuda. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, són el 17% menys que ara el 2022. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
5: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
4: A Catalunya, tot i l'evolució positiva, els suïcidis augmenten en alguns grups d'edat, entre dones de 40 a 59 anys i homes de 55 a 74. Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024. Avui és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. I Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers. Les entitats han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona la manifestació començarà a les 5 de la tarda. I Trànsit preveu la sortida d'uns 550.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos d'Esquadra desplegaran també més de 1.600 efectius i es faran més de 1.100 controls amb mesures especialment de regulació a les vies més congestionades. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments a l'AP7, hi ha retencions en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Martorell per una avaria també amb un carril tallat. També hi ha retencions a la B10 entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma en sentit sud per una altra avaria i també altres incidències n'hi ha a l'AP7, al Papiol i també a la 26 a Montagut. I la plataforma Sociocorristes i UGT han convocat una manifestació el dimecres vinent a Barcelona per reclamar una llei que reguli el sector i acabi amb la precarització del servei.
3: Notícies en xarxa.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada de dijous, dia 10 de setembre de 2026, vigília de la Diada Nacional de Catalunya. I som els de sempre, d'una banda, la Marga Marca de les Vies de So, present amb l'actualitat esportiva en Jordi Graell, present també la redacció al complet del Vendrell Comunicació i davant dels micròfons que us parla, i amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que, com és habitual, s'inicia repassant en síntesi els fets més destacats. És el repàs al sumari de titulars.
3: Sumari de titulars.
2: Avui començarem el nostre informatiu parlant de la regidoria de promoció de ciutat de l'Ajuntament del Vendrell, que ha iniciat una línia de treball per aconseguir noves inversions industrials que es puguin instal·lar a l'emplaçament que ha deixat lliure d'Eivissa. En parlem avui en aquest informatiu, que a més ens servirà també per parlar dels veïns de la nostra vila, que van viure una jornada estranya ahir amb l'activitat educativa suspesa i diferents equipaments tancats per l'alerta per unes fortes pluges que al final van passar de llarg. Temps també per parlar de Metges de Catalunya, que han anunciat una vaga indefinida a partir del mes d'octubre. Temps també per parlar de la Diada Nacional de Catalunya i de l'acte institucional que tindrà lloc demà a la plaça Vella. Parlem del Montmell, que amb l'objectiu de millorar les tasques de prevenció ha iniciat els serveis de neteja de les franges forestals, i de l'Auditori del Tívoli, que acollirà el pròxim dissabte 19 de setembre la novena edició del Seminari Guimerà. I també des de l'any 2022 que Calafell disposa d'un centre de recerca i educació ambiental. Acabarem, com sempre, parlant d'esports. Comencem informatiu i ho fem parlant de la regidoria de promoció econòmica i de ciutat de l'Ajuntament del Vendrell, que ha iniciat una línia de treball per aconseguir noves inversions en industrials que puguin instal·lar-se a l'emplaçament que ha deixat lliure d'Eivissa. La planta que Sant Gobain ha decidit traslladar a l'Arbós, una de les primeres trobades que s'ha fet amb la consultora LHH, responsable del procés de reindustrialització d'aquesta antiga planta.
4: Segons ha explicat el regidor de l'àrea, Jerónimo Merino, la reunió s'ha fet amb l'objectiu de col·laborar activament en la recerca de nous projectes empresarials i per facilitar l'implantació d'activitats generadores d'ocupació. L'estratègia de prospecció impulsada per LHH es dirigeix a sectors amb un elevat potencial de creixement, com ara la indústria manufacturera, la logística, l'agroalimentació, els envasos i embalatges, l'economia circular, les energies renovables o la construcció industrialitzada. Àmbits alineats, segons apunten des de la regidoria, amb la visió de futur que l'Ajuntament vol impulsar per al municipi. L'emplaçament que ocupava d'Eivissa disposa d'aproximadament 28.000 metres quadrats de superfície i uns 14.000 metres quadrats construïts. Està preparat per acollir diferents activitats industrials, prioritzant els projectes generadors d'ocupació. Merino ha explicat que la intenció no és només donar continuïtat a l'ús industrial d'aquest emplaçament, sinó aprofitar aquesta oportunitat per generar ocupació i contribuir al desenvolupament econòmic de la comarca. En aquest sentit, ha expressat la voluntat de posicionar el Vendrell com un referent en sectors emergents, com ara la construcció industrialitzada, la logística avançada o l'economia circular.
2: Un accident aquest matí a la N340 al seu pas pel Vendrell ha deixat dues persones ferides i ha obligat a tallar la circulació en els dos sentits de la marxa durant prop d'una hora. El sinistre, que ha tingut lloc al pont que passa per sobre de la carretera de Tarragona, s'han vist involucrats dos turismes i un camió. Els bombers i el SEM han enviat dues unitats al lloc dels fets i s'han traslladat els dos ferits a l'Hospital del Vendrell. Han estat lleu i un altre han estat menys greu. A 1:45 del migdia la situació estava ja normalitzada. Aquest dimecres es va viure una jornada estranya a la nostra vila, amb l'activitat educativa suspesa i diferents equipaments tancats per l'alerta per unes fortes pluges que al final han passat de llarg, que al centre de la vila mostrava una imatge més semblant a la que hi pot haver un cap de setmana o un dia festiu. Els ciutadans han entomat la situació amb filosofia i comprensió.
4: Els parcs infantils i els carrers del centre del Vendrell mostraven aquest dimecres al matí un aspecte ben diferent del que seria habitual en una jornada lectiva normal. amb les escoles tancades i les restriccions de mobilitat, però sense que hagin fet acte de presència les tempestes que havien motivat l'enviament de l'ES Alert, els veïns passaven les hores amb tranquil·litat. El fet que molts equipaments i administracions estiguessin tancades donava a la vila un aspecte més similar al que podria tenir un cap de setmana. Els ciutadans han pres la situació amb filosofia, mostrant-se comprensius amb la necessitat d'avisar davant els riscs meteorològics, però apuntant que potser actualment impera massa una intenció de curar-se en salut, després del que va passar amb la Dana de València.
5: Les alertes sempre, trobo que sempre són bones, el que passa que evidentment costa molt d'encertar-la, i és la veritat. Me sembla que se n'ha anat cap a baix a mar, no? Si arriba a caure aquí, pues, bueno, barca va i barca ve, com sempre el Vendrell i comarca.
6: Penso que se n'ha adelantat, perquè això ja va passar també una altra vegada. Se n'ha adelantat i tendríem que haver esperat a, bueno, el dia d'avui, com estava la situació, i segons estudiéssim la situació, pues, bueno, tirar endavant, anem on anem a les escoles.
4: No són pocs els que han recordat que fa 3 setmanes no es va enviar cap alerta abans d'uns aiguats que van tenir conseqüències greus a la franja marítima, amb situacions que van suposar un risc per a la població. Ara, en canvi, sí que s'ha fet l'avís, però no hi ha hagut cap aiguat.
5: O sigui, sempre és bo protegir, el que passa que, clar, la gent, no hi ha ningú que estigui d'acord, no? Sempre, no plou mai a gust de ningú, com diu el refrán.
4: El tancament dels centres educatius ha portat certs maldecaps a les famílies, sobretot a aquelles on els progenitors havien de treballar.
6: Clar, la canalla i mitats, tots aquí al carrer, què fem tots al carrer? Jo soy àvia, i mira, què faig? Si la meva nena està treballant, doncs tinc que quedar-me amb els nens. Què fem? Mira tots els que tenim aquí al carrer. Llavors, doncs clar, és una situació una miqueta complicada.
4: Amb tot, molts veïns han admès que, davant de situacions de possible risc, més val prevenir que curar.
2: Metges de Catalunya ha anunciat una vaga indefinida a partir del mes d'octubre. Malgrat que encara no s'ha concretat la data, el sindicat ha donat a conèixer la convocatòria amb l'objectiu de fer palès el seu malestar per les condicions laborals dels facultatius. L'aturada és d'abast estatal i pretén obligar les administracions a seure's a negociar amb el col·lectiu.
7: Després de diverses aturades entre finals de l'any passat i els primers mesos de 2026, Metges de Catalunya ha anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre. I no ho faran sols, atès que es convocarà de manera coordinada amb les principals centrals sindicals de l'Estat. Els facultatius responen així a l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal dels Serveis de Salut per part del Consell de Ministres i l'inici de la seva tramitació parlamentària. Les organitzacions sindicals han reiterat que el nou text perpetua unes condicions laborals que titllen d'injustes i discriminatòries per als facultatius, alhora que exigeixen una taula de negociacions específica per al col·lectiu. Actualment, els convenis del sector s'acorden de manera genèrica amb tot el personal sanitari, on els metges són minoritaris i asseguren sense que es prenguin en consideració les seves especificitats. Per aquest motiu, els metges reclamen una mesa pròpia on es prenguin en consideració demandes com la rebaixa de la càrrega assistencial, un increment del nombre de professionals i racionalitzar les guàrdies, disminuint els torns de 24 a 12 hores com a màxim i que aquestes hores també cotitzin, al contrari del que succeeix actualment. Des de la tardor passada s'han convocat 11 jornades de vaga i s'ha impulsat la campanya Ni un minut més, que consisteix a deixar de dur a terme tota activitat assistencial que se surti de la seva jornada laboral, provocant principalment la suspensió de quiròfans no oncològics i similars. Entre els centres adherits hi ha diferents serveis de l'Hospital del Vendrell i el Joan 23 de Tarragona, hospital de referència per a la població del Baix Penedès.
2: Amb l'objectiu de millorar les tasques de prevenció d'incendis, l'Ajuntament del Montmell ha licitat el servei de neteja de les franges forestals de la zona sud del municipi. Concretament es tracta de la part del Mirador i Mas Mateu, on es donen a terme feines de poda i retirada de restes vegetals, tot plegat en el marc d'un estiu marcat pels incendis a l'entorn de la població.
7: Evitar tant com es pugui la repetició d'escenes com les viscudes aquest estiu. Amb la finalitat de minimitzar al màxim el risc d'incendis, l'Ajuntament del Montmell ha licitat el servei de neteja de les franges forestals del Mirador del Penedès i Mas Mateu, enclavaments envoltats de vegetació. Segons recull la memòria del projecte, el cost dels treballs s'elevaria com a màxim a poc menys de 40.000 euros, IVA inclòs, una xifra que està subvencionada, almenys en part, per la Diputació de Tarragona. El termini de la les obres no pot excedir dels 2 mesos i han d'estar completament executades abans d'acabar l'any. Així es calcula que el terreny seleccionat abasta unes 30 hectàrees, la major part corresponents a la zona del Mirador. Les feines consisteixen fonamentalment en l'estassada de matoll, poda i retirada o trituració in situ de les restes vegetals generades, a banda de la tallada de diversos arbres sempre en funció del seu diàmetre i sense excedir una tercera part del seu total. La licitació ja està oberta i el termini màxim per presentar-s'hi, mitjançant la plana web almonmell.cat, és el 23 de setembre a la 1 de la tarda.

0: El Vendrell celebrarà l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya aquest divendres al vespre a la plaça Vella. Enguany, la glosa anirà a càrrec dels responsables de l'orgue del Vendrell amb motiu de la commemoració dels 250 anys d'aquest instrument. Abans es farà una ballada de sardanes a la Rambla.
1: La plaça Vella serà l'espai que acollirà enguany l'acte de la Diada Nacional de Catalunya al Vendrell. Serà a 8:45 del vespre d'aquest divendres 11 de setembre amb el protagonisme centrat en l'orgue del Vendrell. Els responsables d'aquesta entitat seran els encarregats de fer la glosa, en una celebració que s'emmarca en els actes commemoratius dels 250 anys d'aquest instrument. Des de l'entitat han mostrat la seva il·lusió per participar de manera directa en aquest acte i en una data tan assenyalada, que, afegeixen, els permetrà acostar als ciutadans aquest moment de celebració, memòria i identitat. En cas de pluja, l'acte es traslladaria al Teatre Àngel Guimerà. Abans, a les 7 de la tarda, es farà una ballada de sardanes a la Rambla, que anirà a càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal.
0: L'Auditori del Tívoli acollirà el pròxim dissabte 19 de setembre la novena edició del Seminari Guimerà, una jornada en què es continuarà aprofundint en l'obra i vida del dramaturg vendrellenc. Aquest any el tema central girarà al voltant de les actrius que van encarnar els personatges i la seva relació amb l'escriptor.
1: Un any més, el Seminari Guimerà, que organitza el Museu Àngel Guimerà i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell, vol ser un espai per compartir els resultats dels seus estudis. En aquesta nova edició, la temàtica gira al voltant de les actrius que van donar vida als personatges del dramaturg. El certamen manté l'aposta per convidar no només investigadors consolidats, sinó també joves que s'inicien en el món de la recerca. Això es reflecteix en la primera ponència, que versarà sobre la construcció femenina en obres com Terra Baixa, La Reina Vella o La Filla del Mar, i que anirà a càrrec de la jove investigadora Laia Bertran.
2: És una noia molt jove que ja ha acabat doncs, la llicenciatura de literatura de filologia catalana a la URB, que està treballant tot el paper de la dona. I des d'aquest punt de vista feminista, ella estudiarà les quatre figures de les quatre obres principals d'Àngel Guimerà i ens analitzarà com Guimerà ens presenta aquestes dones.
1: Les següents dues ponències posaran el focus en dues actrius claus en la interpretació de l'obra de Guimerà, Maria Guerrero i Margarida Xirgo.
2: Dos especialistes en aquestes dues figures que s'han passat mesos investigant, doncs també a Sud-amèrica, seran els que ens faran aquestes dues ponències, com són en Joan Martori i en Francesc Foguet.
1: Després de la pausa pel cafè arribarà el moment de la taula rodona, que enguany comptarà amb la participació de la dramaturga Sílvia Sanfeliu, el director teatral Valeri Laguna i el formador Manel Güell. Serà conduïda per Martí Romaní.
2: Jo crec que serà una taula rodona molt atractiva i que parlaran de quins són les dificultats o les avantatges de dirigir els personatges femenins i sobretot de l'obra de Guimerà.
1: El seminari finalitzarà amb l'espectacle Encara no ens toca, de Neus Soler i Núria Mercader, en què s'estrenarà una peça composta per a l'ocasió. Des del Museu Guimerà valoren de forma molt positiva la trajectòria del seminari, que va viure la seva primera edició ara fa 10 anys. I destaquen que la tasca d'investigació que s'està fent posa els fonaments per encarar l'elaboració d'una futura i esperada obra crítica.
2: Què és el que hem anat a fer en aquests 10 anys? Doncs aconseguir aquest aprofundir en aquest estudi que en el moment que hi hagi disponibilitat, diners i un equip de treball que pugui fer aquesta feina, doncs ja tindrà avançada tota una sèrie de publicacions on ja aprofundeixen certs temes molt específics de la seva biografia que s'hauran d'utilitzar amb les figures que hi han intervingut en aquests seminaris.
1: Exemple d'això és la presentació del llibre de l'edició passada, que, elaborat per Ramon Bacardit, tracta la temàtica dels monòlegs guimaranians. Aquest serà el primer acte del novè seminari, que començarà a les 10 del matí i dividirà els seus actes entre la sala polivalent i l'auditori del Tívoli.
0: Des del 2022, Calafell disposa d'un centre de recerca i educació ambiental, el que es coneix com CREAC. Es tracta d'un indret que pot arribar a acollir entre 1.000 i 1.500 animals per any. Alguns passen posteriorment a mans de la Generalitat, d'altres són reintroduïts al seu hàbitat natural i la resta acaben al seu nucli zoològic, que inclou des d'amfibis fins a rèptils exòtics.
3: L'activitat del Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell és frenètica des de la seva posada en marxa la primavera de 2022, una iniciativa que va néixer el 2017 a Parets del Vallès, però que poc després va acabar arrelant a la vila litoral del Baix Penedès. un projecte on es conjuga l'educació ambiental, la recerca i la conservació.
4: El nucli zoològic és per a amfibis i rèptils exòtics, per la qual cosa la majoria d'animals que arriben són animals abandonats o animals que han sigut decomissats. També som una clínica recollida, no? Formem part de la xarxa de clíniques de recollida de la Generalitat. Per tant, aquí passen més o menys uns 1.000 a 1.500 animals per any, com part de fauna autòctona protegida. Nosaltres el que fem és bàsic, que seria estabilitzar aquests animals i després portar-los al Centre de Fauna de la Generalitat. També, pues, com a associació, gestionem el voluntariat de Torreferrusa també i el voluntariat del CAT, que seria el de fauna domèstica d'aquí de Calafell.
3: A les seves instal·lacions hi conviuen diverses espècies animals, des d'amfibis a rèptils, passant per aus i la cria de posidònia. Un treball que aplega treballadors, estudiants en pràctiques i voluntaris units per una mateixa causa, millorar la flora i la fauna de l'entorn. Una feina intensa i en moments força gratificants.
5: Quan tens alguna arribada d'algun bitxo que no està gaire bé, doncs veure que el pots tirar cap endavant i després o que el pots llibarar o que el pots mantindre i veus que té una evolució que va cap a bé, doncs això t'omple. Depèn, pot ser d'un animal que estava abandonat i que estava molt prim, que no veus que no anava endavant, o pot ser algun ocell o algun bitxo que ha tingut un cop i llavors aquí s'estabilitza i després s'envia a algun altre centre, com pot ser Torreferrusa, ens arriba de tot.
3: A banda dels tres treballadors fixes, el centre disposa també d'una vintena de voluntaris amb una dedicació variada, des dels que s'involucren un cop cada 15 dies fins als que tenen una presència més constant. Un centre de recerca ambiental a tocar de la platja de Calafell que sorprèn i molt alguns dels seus visitants.
6: Home, doncs al principi va ser curiós, perquè jo no venia d'aquest món. Jo el màxim contacte que he tingut han sigut gats i gossos a casa meva. Llavors, clar, de repent agafar, veure un, depèn quin animal, i tindre el que agafar, doncs a vegades, si no estàs en aquest món, et pot costar una mica. Però bueno, també és molt gratificant fer-ho i veure que pots, diguéssim. Per exemple, ara hi ha un ànec domèstic que jo no sé si ens reconeix personalment a cadascú qui és, però et veu i ja vol que el toquis, coses així. No sé, a mi m'agrada molt, la veritat.
3: Tècnics i voluntaris atrets per un món divers i ben acolorit, amb una feina dins del centre i una altra part consistent a participar de fires i de les tasques de reintroducció als seus hàbitats, com el tritó del Montseny, un amfibi en perill d'extinció exclusiu d'aquest massís vallesà. Una experiència ideal per accedir a un món sovint força desconegut.
5: Doncs de no conèixer, és que no coneixia pràcticament res de la fauna. Vens aquí i ja t'aprens doncs, els hàbits de cada animal, el seu nom científic, el seu nom comú, les seves conductes, els seus hàbitats també, la seva alimentació, és que n'aprens bàsicament tot del que t'arriba. Has de saber molt de cada animal. Vincle, home, intentes que no tinguin aquest vincle amb tu, perquè al final molts són animals salvatges, convé doncs, no improntar-los, que seria bàsicament doncs, que no s'acostumin a tu, perquè quan els reintrodueixes a la natura no poden tenir aquest vincle amb l'humà. Però dels animals que hem tingut exòtics i que sí s'han quedat aquí, doncs un lloro que teníem, bàsicament, doncs te'l podies posar aquí i ballava amb tu si li posaves música. Però a banda d'això, s'ha d'intentar no tenir vincles.
3: Un espai pioner a Tarragona on el benestar animal i la recerca científica es donen de la mà i on els vincles, poc o molt, s'acaben solidificant.
7: Els esports en Jordi Graell.
8: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb victòria de la Unió Esportiva tancat per 4-0 contra el Canyelles en un partit disputat aquest dissabte al Camí de Roda i on els jugadors de José Miguel Reyes estaran a la pretemporada amb una golejada en un partit que els enfrontava un equip de la mateixa categoria, de quarta catalana. I bé, doncs, una primera part on el tancat s'avançava amb 1-0 i a la segona part, doncs, aconseguien anotar 3 gols més per, com dèiem, doncs, aconseguir aquesta primera victòria. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, el José Miguel Reyes. Hola, bon dia.
9: Hola, buenos días.
8: Bé, primer de tot, doncs, com estan en aquestes primeres setmanes de pretemporada?
9: Pues la verdad que estamos muy contentos. La verdad que hemos hecho un cambio más que significativo en la estructura del equipo. Se han incorporado, pues, prácticamente el 50% del equipo es nuevo. Estas primeras semanas nos están sirviendo para conocernos, para ver qué cualidades despiertan cada uno de ellos, poder hacer una integración de todo lo que es el equipo, y estamos trabajando muy duro. Y nada, y hemos tenido este primer fin de semana, hemos tenido nuestro primer test de pretemporada frente al Canyelles en casa, y la verdad pues que ha sido una lectura muy positiva del partido.
8: A més, un partit on bé, doncs, va aconseguir doncs, ser força efectius a porteria, deixar la porteria a zero, que això bé, doncs, per començar doncs, no està malament, no?
9: Sí, sí, indudablemente. El input ha sido súper positivo. Es un rival del cual desconocíamos el nivel que podía llegar a tener, y la verdad que para terminar de encontrar el sistema de juego frente a un rival que desconocíamos, muchos jugadores nuevos y demás, la verdad que la primera parte, pues bueno, hubo muchos nervios, mucha ansiedad por intentar hacer un buen juego, pero la verdad que supimos asociarnos muy bien, supimos llegar de cara a portería y defender muy bien, que es lo más importante, porque conseguimos mantener la portería a cero.
8: Ara ja doncs toca pensar en aquest cap de setmana, que teniu doble cita, primer demà al camp del Sant Salvador i dissabte a casa contra el Sant Pau d'Ordal, per tant dos partits més, dos partits seguits, per tant doncs l'objectiu de segmentar la càrrega física, no?
9: Correcto. De lo que se trata ahora es de seguir haciendo pruebas, de ver, encontrar realmente el equipo, el once titular, seguir probando jugadores, a ver en las posiciones que cada uno se va encontrando más cómodo. Y para esto pues tenemos este fin de semana dos pruebas. Nos enfrentamos a dos rivales que desconocemos, que no nos hemos enfrentado a ellos. Y la verdad que se prevé pues esto, un fin de semana pleno de fútbol, donde probaremos a los diferentes jugadores, probaremos diferentes sistemas y demás, a ver cuál es el que termina de encajar mejor, y al final son test de pretemporada que nos dirá pues el camino a seguir para el resto de la temporada.
8: Doncs perfecte, esperem que així sigui, sí, moltes gràcies i que vagi bé aquest cap de setmana.
9: Perfecto, muchas gracias.
8: José Miguel Reyes, entrenador de la Unió Esportiva Tancat, valorant aquest debut amb victòria per 4-0 contra el Canyelles B a la pretemporada, i ara, com diem, centrats en aquest doble amistós, primer demà al camp del Sant Salvador i després dissabte a les 7 de la tarda al camí de Roda contra el Sant Pau d'Ordal. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb el debut a la pretemporada del Vendrell Evolution Time. Les jugadores de Juanpe Fernández s'estrenaven a la pretemporada aquest diumenge a la pista del Tarragona Handball Club, un partit que, bé, doncs, finalment doncs, acaben perdent per 25-13. I per saber una mica doncs, com va anar aquest primer partit, doncs, ens acompanya el míster, que és el Juanpe, ja el tenim per aquí. Hola, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, què tal?
8: Bé, primer, abans de res, doncs, sabeu una mica doncs, com estan anant aquestes primeres setmanes de pretemporada?
10: Doncs pues molt bé. La veritat és que hem estat evolucionant el tema del treball en equip. Exactament, hem estat ajustant. La veritat és que estic molt content per com estan en tot. Les noies estan donant molt, molt, molt. I també s'estan adaptant a mi, als canvis, i també a les noies noves, no? Perquè hi ha diferents nivells i també que algunes no han jugat juntes i algunes també porten temps, poc temps jugant a handbol, llavors. Mica en mica, però té bona pinta, la veritat. Estic molt content.
8: Com deia, doncs us vau estrenar doncs, amb aquest primer amistós el diumenge a Tarragona, que va acabar amb derrota, però bé, més enllà del resultat, no sé amb quines sensacions vau acabar.
10: Pues positives. De cara al joc, potser era el que menys contents podíem quedar-nos, no? Perquè de les coses que havíem estat treballant són una miqueta difícils en tan poc temps poder-les portar un partit, però del tema actitudinal i la dinàmica de grup, per la que m'estan parlant la resta de l'estaf, que sí que les coneixen més i han vist les dinàmiques d'altres anys, el canvi està sent molt positiu. No es venen avall, estan lluitant tot, fins i tot portant un marcador tan en contra des del principi del partit. I, bueno, la idea era el resultat es donar una miqueta igual. De fet, pues, segurament si haguessin començat a córrer com a boges perquè físic no en faltava, possiblement el resultat hagués sigut molt diferent. Però molt content, sobretot per això, pels canvis de dinàmica i l'actitud que han tingut les noies. O sigui, començant a veure cosetes de les que hem estat treballant i per no haver tocat pilota en totes aquestes setmanes, molt content, la veritat.
8: De fet, una mica també es veu una mica doncs, com va anar el partit, no? Perquè la primera part sí que és cert que doncs, marxava el descans perdent de nou, però la segona part doncs, aconsegueu reduir una mica aquesta sagnia defensiva i l'equip doncs, va competir millor, no?
10: Sí, en defensa va millorar molt, sobretot perquè el sistema que estic intentant implantar tant en defensa com en atac és molt, molt, molt difícil i bastant complex. Llavors, és normal que a l'inici hi hagi moltes errades i que també no es trobin còmodes. Llavors, mica en mica, en mitja hora ja van aconseguir adaptar-se una miqueta. Llavors, molt content per aquesta part.
8: Ara, doncs, aquest cap de setmana doncs, descanseu. Per tant, doncs, bé, ara ja doncs, seguir doncs, preparant-se i intentar doncs, arribar el millor possible doncs, a l'inici de Lliga, no?
10: Sí, aquesta és la finalitat. Mica en mica, preparar-nos passet a passet per quan comencem la Lliga ja, comencem el millor preparades en tots els sentits.
8: Doncs perfecte, Juanpe, anirem seguint. Així que moltes gràcies i que vagin bé aquesta setmana.
10: Moltes gràcies a tu també. Que vagi molt bé.
8: Juanpe Fernández, entrenador del Vendrell Evolution Time, valorant aquesta derrota per 25-13 a Tarragona en aquest primer amistós de la pretemporada. I ara, com diem, aquest cap de setmana doncs, no hi ha partit, per tant, el següent, en principi, ja serà la setmana següent a casa contra el Ribes, coincidint amb el torneig Pere Lluís Benages.
0: I arribem a la recta final d'aquest informatiu parlant del temps, que després de la jornada d'inestabilitat d'avui, els propers dies portaran una clara millora al Vendrell. Aquest dijous tindrem una situació molt més estable, amb cel majoritàriament serè i temperatures agradables, i les màximes se situaran al voltant dels 27 graus, mentre que a la primera hora del matí els termòmetres rondaran els 16 o 17 graus. Divendres, més del mateix, sol pràcticament garantit durant tot el dia, sense núvols destacables i amb temperatures molt similars, 28 graus de màxima i una mínima que pujarà fins als 20 graus. I dissabte continua absoluta, cel serè, ambient estable i termòmetres que es mouran al voltant dels 28 graus de màxima i 21 de mínima. Per tant, després de les pluges i els avisos de les últims dies, tindrem per davant un cap de setmana llarg i especialment l'11 de setembre, en temps tranquil, sol i temperatures plenament estiuenques. I de moment el paraigua el podem deixar a casa. Sintonia que denota que posem punt final. Us emplacem a continuar informats, com sempre, diem, a través de xarxes socials, Facebook, Twitter i també Instagram. Twitter és avui X. I també, d'altra banda, a través de la nostra pàgina web o, si més no, a través de les notícies de la televisió local. Per nostre res més, bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: l'espí.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i de l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres de Barcelona. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
3: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir... Prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
4: Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respecte a la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
6: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
4: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides, al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
1: El Banc Central Europeu està reunit i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, fins al 2,5%.
4: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
4: L'operació sortida ha començat al migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
1: Avui el sol es torna a imposar després de les pluges d'ahir. Volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a un grau de temperatura mínima, 9 graus per exemple, hem tingut a Vic o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
1: En cultura aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
4: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell, Joan Barberà.
8: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra demà. Aquesta tarda i vespre ja n'hi ha de convocats, tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Riols, que hi han convocat en i també aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
3: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
0: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
1: Doncs no deixem la política catalana perquè el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i també a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
4: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé dos mesos.
1: Això serà a Madrid i encara a la capital. Jutges i fiscals han titllat avui de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici del curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret de vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat també l'absència d'ingerències polítiques en la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió, diu, per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir l'estat de dret, tot plegat davant la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem.

0: que no es vulnerin els drets fonamentals dels migrants.
1: Gràcies, Carina. I encara un apunt en clau econòmica, perquè el Banc Central Europeu està reunit avui excepcionalment a Berlín i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, que se situarien al 2,5%.
2: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny. Ara mateix els tipus estan situats al 2,25% a la zona euro.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció, i ho fa avui, que és el Dia per a la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
5: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las polítiques que estamos impulsando están funcionando.
4: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
1: No deixem de parlar de salut, perquè avui la consellera del RAM, Olga Pané, i també la ministra, Mònica García, han parlat sobre l'anunci de vaga indefinida que han fet 7 sindicats mèdics a partir del mes d'octubre.
2: Pané ha dit en una visita a Hostalric, a la Selva, que vol evitar l'aturada, i la ministra ha deixat clar en paral·lel a Madrid que les comunitats autònomes tenen diners per millorar les condicions laborals dels metges i metgesses.
6: Nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
5: Les administracions, en este caso las administraciones que tienen las competencias, que son las comunidades autónomas, tienen que reforzar la plantilla. Esto supone que viene de una demanda de las comunidades que dicen: nosotros no tenemos dinero, ¿no?, para hacer esto. No es verdad.
2: Metges de Catalunya ha convocat 12 mobilitzacions al llarg del darrer any per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen.
3: La xarxa de comunicació local.
7: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia a les 12 i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
2: Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
1: Doncs no deixem la mobilitat. Les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga estaran acabades al febrer i després ja no trigaran a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. Avui el representant del govern espanyol ha visitat les obres juntament amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
8: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
9: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
8: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït reduït robatoris de coure.

0: El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
1: I la plataforma Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu de ferroviari de Rodalies, just un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Lluís Mata.
2: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
3: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
2: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
4: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres. Atenció a aquesta innovació perquè han creat una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure App i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, és a dir, l'IRTA. L'eina és gratuïta i funciona amb un suport imprès en 3D acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
5: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalvia temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
6: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també. O sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i, de fet, els agricultors avui en dia doncs estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
5: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
1: Anem ara fins a Girona. Allà la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició, el dipòsit i la distribució il·legal d'armes i que tenia magatzem a Figueres, a l'Alt Empordà. El principal investigat ha ingressat a presó i el cas continua obert. Avui n'han donat detalls des de la capital gironina. Girona FM, Pau Villafañe.
7: L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya. 644 armes, 16 de les quals de foc real, més de 220 ja modificades i les altres pendents de ser modificades, així com silenciadors, milers de cartutxos i maquinària per transformar-les. Tot ocult en un traster de Figueres. El líder de la trama era expert armer format a l'exèrcit rus i convertia armes de fogueig en armes reals, que després es distribuïen a xarxes de narcotràfic i segrestos mitjançant enviaments postals amb identitats suplantades des de la Comunitat Valenciana cap a altres punts del país. La investigació, iniciada a principis d'any, va portar a escorcolls a Girona, Badajoz i València i la darrera detenció el 31 d'agost a Barcelona de la persona encarregada del transport de les armes.
1: I la policia ha detingut avui a Calella Carlos García Roldán, conegut com a Charlie, condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó pel cas Lujo Casa, una estafa milionària comesa a les Illes Balears. La detenció estaria relacionada amb l'ordre judicial de recerca, detenció i ingrés a presó dictada per l'Audiència Provincial de les Balears. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
8: García Roldán va ser condemnat al desembre de 2025 a 14 anys i 9 mesos de presó per la seva responsabilitat en el cas Lujo Casa, una presumpta estafa milionària relacionada amb la venda de cases fantasma a Mallorca. La mateixa resolució judicial també establia el pagament de més de 2 milions d'euros en indemnitzacions als perjudicats. Malgrat la contundència de la condemna, es trobava en llibertat provisional, ja que la sentència podia ser recorreguda. Ara l'Audiència Provincial n'ha ordenat la detenció i ingrés a presó després que no comparegués a una vista judicial per revisar la seva situació cautelar.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
9: És un home de 61 anys. Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames i va intentar fer-ho també a la zona genital. El conductor d'un dels busos, que es va donar de la situació, va avisar la policia local, que van detenir l'home al lloc mateix dels fets.
1: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc de Barcelona.
9: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen ara mateix per poder sufocar l'incendi.
1: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
9: Enguany, el Banc de Sang també té una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mútua de Terrassa.
1: És moment per la cultura. Tàrrega inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamkatchka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
9: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
1: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel de Viu.
10: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
11: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu ja hauria de tenir cabuda.
10: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
1: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i, atenció, convertir-lo en un museu sobre el descobriment d'Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament.
9: Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
12: Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murta van rebre una proposta en fer per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
13: Que un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
12: Des de l'Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra asseguren que el pas a mans públiques de Sant Jeroni és una oportunitat, però alerten que cal preservar-ne l'ànima i escoltar la ciutadania per respectar aquest patrimoni.
1: I és moment per a la informació esportiva. ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
14: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
15: Y nada, perdón, tuve que ir asimilando la situación, pero bueno, yo no quise creerme que la verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
14: I avui, en la presentació oficial, com a nova jugadora del Sant Andreu, ha confirmat que denunciarà el seu antic club.
16: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic en el meu equip jurídic i, bueno, s'està tramitant. Tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
14: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas, on per motius esportius ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça goleja el Feyenoord per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que ahir per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar també el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista del Barça, Joao Cancelo.
17: Queríamos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante, y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecemos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso y bueno, estamos en un buen camino.
14: En bàsquet, en marxa la Lliga Catalana ACB a Tarragona, i victòria de l'Ilern Lleida contra la Joventut 89-84, i també triomf del Kitsanàs Manresa contra l'Andorra per 83-74. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
18: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Kitsanàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
19: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, había muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente qué jugamos, qué es este torneo, por qué venimos aquí. Y bueno, contento de la presión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir... Es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa. Ya no son nuevos. Ya juego aquí, se han bautizado.
18: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
14: Una autèntica gran competició, aquesta Lliga Catalana ACB, que se celebra al Palau d'Esports Catalunya a Tarragona.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però seguim amb més notícies de seguida. Fins ara.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
23: Fisioteràpia en l'esport de base.
24: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
22: Salut activa.
0: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
2: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
22: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia, un 11 de setembre. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president, Josep Vila, ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
3: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta, Sònia Kerr.
4: Jutges i fiscals tinllen de greus les acusacions de Laufer i reclamen al món polític respecte a la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
4: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%.
4: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
4: L'operació sortida ha començat a migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
1: Avui el sol es torna a imposar després d'una jornada de pluges i volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolví, hem baixat a un grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
1: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
4: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. Joan Barberà.
7: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista, passant 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Avui arrenquen ja els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre n'hi ha de convocats tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A 8:15 es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Oriols, que hi han convocat a anar-hi també, aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
3: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
8: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
1: Actes que en alguns punts del territori s'avancen ja aquest vespre. És el cas de la capital de la Garrotxa, d'Olot, on aquest vespre es fa una baixada de torxes fins al centre. Òmnium, l'ANC i el CDR fan una crida a les mobilitzacions de demà a Girona, Barcelona i Amposta. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
9: A Olot, l'11 de setembre, se celebrarà amb un acte previ aquesta nit a partir de les 10, amb una baixada de torxes des de l'Espai Cràter direcció a la Basílica de Sant Esteve, on s'il·luminaran unes estelades i llegirà un manifest. És l'acte que les entitats Òmnium Garrotxa, ANC Garrotxa i el CDR d'Olot i la Garrotxa duran a terme, abans que l'endemà cridin a la mobilització a Girona, Barcelona o Amposta. Des d'Olot s'espera que surtin un parell de busos i que una part important de la gent hi vagin pel seu vehicle. En parlen Glòria Bassets, presidenta d'Òmnium Garrotxa, i Manel Planella, secretari de l'ANC de la Garrotxa.
10: La idea de les entitats que organitzen l'11 de setembre és precisament reivindicar la transversalitat, la diversitat i sobretot reivindicar el dret i la defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua.
11: Cada any apretem perquè la gent es mobilitzi i hem posat el nom Hi Som perquè realment els polítics s'adonin que encara hi som.
9: Un any més s'ha optat per descentralitzar les manifestacions, un fet que no acaba de convèncer a certes persones d'algunes de les entitats que hi participen.
1: Era el nostre company Gerard Puigdemont d'Olot FM qui ens oferia aquesta crònica, i no Natàlia Moreno, com havíem dit. També Mataró ja ho té tot a punt per la diada. Si l'any passat la pluja va marcar l'11 de setembre, enguany s'espera que els actes puguin celebrar-se amb sol i una calor més o menys suportable. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
12: A Mataró, la celebració de la diada inclou actes de dimecres a dissabte, tot i que el gruix de la programació es concentra aquest divendres, 11 de setembre. A 2:15 del matí es farà un homenatge al president xilè Salvador Allende al Nou Parc Central, en un acte organitzat pel grup de recerca de memòria històrica. I més tard, a les 11, tindrà lloc l'ofrena institucional a Rafael Casanova. L'acte comptarà amb la participació de partits polítics i entitats i preveu les actuacions del Cor Madrigalista de Mataró i de la Esbart, Dansaire, Mestres del Gai Saber. A més, aquest dijous al vespre s'ha programat la marxa de torxes per la independència, un sopar popular i un final de festa a la plaça de l'Ajuntament. La celebració, però, acabarà el dissabte amb sardanes a la plaça Santana.
1: En matèria judicial, el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades tant al referèndum de l'1 d'octubre com a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, però també l'exvicepresident Oriol Junqueras o els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
4: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
1: Doncs no deixem els tribunals, perquè avui jutges i fiscals han titllat de greus les acusacions de l'Ofer i han reclamat al món polític que respecti la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida, com cada setembre, pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional per la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades del Poder Judicial i ha demanat l'absència d'ingerències polítiques a la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir, diuen, l'estat de dret. tot plegat davant de la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Perelló i Teresa Peramato.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
13: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha destacat la necessitat de preservar el principi de legalitat i de retorn a una situació de normalitat sense que estigui en contradicció, diu, amb el respecte a la dignitat dels migrants.
1: I un apunt econòmic perquè ja tenim decisió del Banc Central Europeu que finalment ha pujat els tipus d'interès un quart de punt. Per tant, oficialment ja se situen al 2,5%.
4: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en les properes reunions s'opta per mantenir l'estabilitat dels tipus o es continua amb una tendència a l'alça.
1: Minuts i seran les 3 de la tarda. Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció. Ho fa coincidint avui amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
15: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las polítiques que estamos impulsando están funcionando.
14: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
1: Una jornada que avui també es commemora al carrer. És el cas de Terrassa, que s'omple pel setembre groc d'activitats amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta d'una manera de donar visibilitat a aquest greu problema. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
16: Aquest setembre el groc no és un color més. És l'emblema de la prevenció de la mort per suïcidi, una causa que commemora aquest dijous el seu Dia Mundial. L'associació Els Dols el celebra a la plaça Vella. Escoltem Candy Guerrero.
17: Esperem que vingui molta gent perquè hem de fer molt de soroll, però és l'inici d'un mes que serà intens. Cal parlar, acompanyar-nos i que la gent sàpiga que estem aquí per si ens necessiten.
16: S'han programat parades informatives, tallers infantils, música i la lectura d'un manifest.
17: Amb veus de diferents persones que han perdut una persona estimada i que avui s'atreveixen a parlar, trencar aquest tabú, aquest silenci i a compartir aquest dol.
16: Durant tot el mes s'han organitzat una trentena d'activitats. Encara queda molta feina a fer.
17: El sistema encara s'ha de posar molt les piles. Falta molta feina, però és que primer ens hem de treure la por de dir la paraula suïcidi.
16: Però l'autèntica prevenció comença obrint la conversa.
17: Si alguna persona veus que no es troba bé, que verbalitza, no li treguis importància. Busca amb ella algun tipus de recurs. No minimitzis les seves emocions.
1: Són gairebé 3:45. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
4: I atenció perquè els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
1: No deixem la mobilitat, ja que les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, al Vallès Oriental, estaran acabades al febrer i després no trigaran gaire a circular-hi trens. Això, segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. El representant del govern espanyol ha visitat les obres aquest migdia juntament amb la consellera de Territori, amb Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem, doncs, fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
18: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
19: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
18: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
2: Notícies en xarxa.
1: Atenció a aquesta innovació, perquè s'acaba de crear una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure Application i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Es tracta d'una eina gratuïta i que funciona amb un suport imprès en 3D que funciona acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
20: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
21: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també. O sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
20: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
1: Passem avui també pel Ripollès, on tanquen un estiu marcat per les restriccions d'accés al Parc Natural de les Capçaleres del Ter, en concret en punts com Daió o Fontalba, tot plegat, a causa de l'increment de visitants. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
22: Des de la pandèmia, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha detectat un increment dels visitants, sobretot en els mesos d'estiu i de bon temps. Els tècnics asseguren que la majoria actuen correctament, tot i que també hi ha casos a l'altra cara de la moneda. Els excursionistes que no tenen sensibilitat amb l'entorn, la fauna i la flora. El problema més freqüent, els gossos deslligats. Escoltem a Xavier Gribé, tècnic d'ús públic i educació ambiental del Parc Natural.
23: Recordem que estem en un parc natural amb molta presència de ramaderia i la presència de gossos deslligats sovint és incompatible amb la ramaderia. Llavors tenim molts informadors a tot el Parc Natural, 6 zones d'informació itinerants i 4 centres d'informació per mirar de fer aquesta tasca sensibilitzadora envers a les bones pràctiques del visitant.
22: Després de la temporada estival, la muntanya es prepara per un altre període de molta afluència, la temporada boletaire. Perquè els efectes de la petjada humana siguin menors, des del Parc Natural contemplen reforçar la tasca informadora.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
4: Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames, i també va intentar fer-ho a la zona genital. El conductor d'un dels busos, que es va donar de la situació, va avisar la policia local, que el van detenir l'home al mateix lloc dels fets.
1: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi
4: incendi que crema la muntanya de Montjuïc. El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen per sufocar el foc.
1: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
4: Enguany el Banc de Sang també té una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí atenció es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
1: És moment per a la cultura. La capital de l'Urgell inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega. I ho fa amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure. I el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
1: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviú.
0: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
3: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-nos, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu ja hauria de tenir cabuda.
0: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
1: Encara en cultura, una gran producció dedicada als grans mestres del barroc arribarà el 18 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Serà en el marc del programa Cultura amb ànima, que té finalitats socials, i ho farà més de la mà de la Fundació PINAE. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
6: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià C.C., la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Fasset, afronta el concert amb il·lusió.
7: Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià, i de cop Purcell no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més de purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
6: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Masal Bornà i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
1: I és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
24: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
25: Y nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que... Y la verdad, pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
24: I avui, en la presentació oficial com a nova jugadora del Club Natació Sant Andreu, ha afirmat que denunciarà el seu antic club.
26: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també ja vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic en el meu equip jurídic i, bueno, s'està tramitant. Tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
24: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas on, per motius esportius, ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça va golejar ahir al Nou Camp Nou al Feyenoord holandès per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que a més per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista, el defensa Joao Cancelo.
2: La xarxa de comunicació local.
5: Queremos empezar bien porque sabemos que contra los puntos hicimos más, vamos adelante, y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el medio campo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso, y bueno, estamos en un buen camino.
24: A la Copa del Rei de Futbol, a la fase prèvia, el Prat ha quedat emparellat amb el Sant Rafel d'Eivissa. En bàsquet, en marxa la Lliga Catalana ACB, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quinzenas Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
9: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, hay muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí, y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos, es una excusa, ya no son nuevos, no han jugado aquí, se han bautizado.
8: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
24: I destaquem que l'Hilerna Lleida va guanyar el Joventut 89-84.
1: Gràcies, Joan. Arribem ja gairebé a les 3 de la tarda. Ho deixem aquí. Fins demà a les 2.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%. L'ENS ha fet bones les previsions i puja els tipus per segona vegada en un any en pes per l'augment de la continuïtat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en properes reunions s'opta per mantenir els tipus o es manté aquesta tendència a l'alça. A la vigília de la Diada, el govern apel·la a la unitat d'aquesta Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment aquesta tarda la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista al fossar de les Moreres. I jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de l'UFER i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet durant la cerimònia d'obertura de l'any judicial, celebrada al Tribunal Suprem i presidida, com cada setembre, pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi a Ceuta i per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Escoltem Isabel Perelló, que és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre Teresa Peremato és la fiscal general de l'Estat.
2: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: I pendents de les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest pont de la Diada. L'operació sortida ha començat a les 12 i s'acabarà demà a les 3 de la tarda. Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com a les carreteres secundàries. I els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc. El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya, que hi ha just sota el castell de Montjuïc, a tocar dels jardins de Mossèn Costa i Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i de vegetació. De moment hi ha 5 dotacions que treballen per poder sufocar aquest incendi. Estarem atents a veure com evoluciona.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. One closing door, stand clear.

Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes? Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escolta's Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada de dijous, dia 10 de setembre de 2026, vigília de la Diada Nacional de Catalunya. I som els de sempre, d'una banda, la Marga Marc de les Vies de So, present amb l'actualitat esportiva en Jordi Graell, present també la redacció al complet del Vendrell Comunicació i davant dels micròfons que us parla amb molt de gust Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que com és habitual, s'inicia repassant en síntesi els fets més destacats. És el repàs al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant de la regidoria de promoció de ciutat de l'Ajuntament del Vendrell, que ha iniciat una línia de treball per aconseguir noves inversions industrials que es puguin instal·lar a l'emplaçament que ha deixat lliure d'Eivissa. En parlem avui en aquest informatiu, que a més ens servirà també per parlar dels veïns de la nostra vila, que van viure una jornada estranya ahir amb l'activitat educativa suspesa i diferents equipaments tancats per l'alerta per unes fortes pluges que al final van passar de llarg. Temps també per parlar de metges de Catalunya que han anunciat una vaga indefinida a partir del mes d'octubre. Temps també per parlar de la Diada Nacional de Catalunya i de l'acte institucional que tindrà lloc demà a la plaça Vella. Parlem del Montmell, que amb l'objectiu de millorar les tasques de prevenció ha iniciat els serveis de neteja de les franges forestals, i de l'Auditori del Tívoli, que acollirà el pròxim dissabte 19 de setembre la novena edició del Seminari Guimerà. I també des de l'any 2022 que Calafell disposa d'un centre de recerca i educació ambiental. Acabarem, com sempre, parlant d'esports. Comencem informatiu i ho fem parlant de la regidoria de promoció econòmica i de ciutat de l'Ajuntament del Vendrell, que ha iniciat una línia de treball per aconseguir noves inversions en industrials que puguin instal·lar-se a l'emplaçament que ha deixat lliure d'Eivissa. La planta que Sant Gobain ha decidit traslladar a l'Arbós, una de les primeres trobades que s'ha fet amb la consultora LHH, responsable del procés de reindustrialització d'aquesta antiga planta.
3: Segons ha explicat el regidor de l'àrea, Jerónimo Merino, la reunió s'ha fet amb l'objectiu de col·laborar activament en la recerca de nous projectes empresarials i per facilitar l'implantació d'activitats generadores d'ocupació. L'estratègia de prospecció impulsada per LHH es dirigeix a sectors amb un elevat potencial de creixement, com ara la indústria manufacturera, la logística, l'agroalimentació, els envasos i embalatges, l'economia circular, les energies renovables o la construcció industrialitzada. Àmbits alineats, segons apunten des de la regidoria, amb la visió de futur que l'Ajuntament vol impulsar per al municipi. L'emplaçament que ocupava d'Eivissa disposa d'aproximadament 28.000 metres quadrats de superfície i uns 14.000 metres quadrats construïts. Està preparat per acollir diferents activitats industrials, prioritzant els projectes generadors d'ocupació. Merino ha explicat que la intenció no és només donar continuïtat a l'ús industrial d'aquest emplaçament, sinó aprofitar aquesta oportunitat per generar ocupació i contribuir al desenvolupament econòmic de la comarca. En aquest sentit, ha expressat la voluntat de posicionar el Vendrell com un referent en sectors emergents, com ara la construcció industrialitzada, la logística avançada o l'economia circular.
1: Un accident aquest matí a la N340 al seu pas pel Vendrell ha deixat dues persones ferides i ha obligat a tallar la circulació en els dos sentits de la marxa durant prop d'una hora. El sinistre que ha tingut lloc al pont que passa per sobre de la carretera de Tarragona s'han vist involucrats dos turismes i un camió. Els bombers i el SEM han enviat dues unitats al lloc dels fets i s'han traslladat els dos ferits a l'Hospital del Vendrell. Han estat lleu i un altre han estat menys greu. A dos quarts d'una del migdia la situació estava ja normalitzada. Aquest dimecres es va viure una jornada estranya a la nostra vila, amb l'activitat educativa suspesa i diferents equipaments tancats per l'alerta per unes fortes pluges que al final han passat de llarg, que el centre de la vila mostrava una imatge més semblant a la que hi pot haver un cap de setmana o un dia festiu. Els ciutadans han entomat la situació amb filosofia i comprensió.
3: Els parcs infantils i els carrers del centre del Vendrell mostraven aquest dimecres al matí un aspecte ben diferent del que seria habitual en una jornada lectiva normal. Amb les escoles tancades i les restriccions de mobilitat, però sense que hagin fet acte de presència les tempestes que havien motivat l'enviament de l'ESALERT, els veïns passaven les hores amb tranquil·litat. El fet que molts equipaments i administracions estiguessin tancades donava a la vila un aspecte més similar al que podria tenir un cap de setmana. Els ciutadans s'han pres la situació amb filosofia, mostrant-se comprensius amb la necessitat d'avisar davant els riscs meteorològics, però apuntant que potser actualment impera massa una intenció de curar-se en salut, després del que va passar amb la Dana de València.
4: Les alertes sempre, trobo que sempre són bones, el que passa que evidentment costa molt d'encertar-la, vull dir, és la veritat. Me sembla que se n'ha anat cap a baix a mar, no? Si arriba a caure aquí, doncs, bueno, barca va i barca ve, com sempre el Vendrell i comarca.
5: Penso que s'han adelantat, perquè això ja va passar també una altra vegada. S'han adelantat i tendrien que haver esperat el dia d'avui, com estava la situació, i segons estudiar la situació, tirar endavant, anem on anem a les escoles.
3: No són pocs els que han recordat que fa 3 setmanes no es va enviar cap alerta abans d'uns aiguats que van tenir conseqüències greus a la franja marítima, amb situacions que van suposar un risc per a la població. Ara, en canvi, sí que s'ha fet l'avís, però no hi ha hagut cap aiguat.
4: O sigui, sempre és bo protegir, el que passa que, clar, la gent, no hi ha ningú que estigui d'acord, no? Sempre, no plou mai a gust de ningú, com diu el refrany.
3: El tancament dels centres educatius ha portat certs maldecaps a les famílies, sobretot a aquelles on els progenitors havien de treballar.
5: Clar, la canalla i mitats, tots aquí al carrer. Què fem tots al carrer? Jo soy àvia, i mira, què faig? Si la meva nena està treballant, doncs tinc que quedar-me amb els nens. Què fem? Mira tots els que tenim aquí al carrer. Llavors, doncs clar, és una situació una miqueta complicada.
3: Amb tot, molts veïns han admès que, davant de situacions de possible risc, més val prevenir que curar.
1: Metges de Catalunya ha anunciat una vaga indefinida a partir del mes d'octubre. Malgrat que encara no s'ha concretat la data, el sindicat ha donat a conèixer la convocatòria amb l'objectiu de fer palès el seu malestar per les condicions laborals dels facultatius. L'aturada és d'abast estatal i pretén obligar les administracions a seure's a negociar amb el col·lectiu.
6: Després de diverses aturades entre finals de l'any passat i els primers mesos de 2026, Metges de Catalunya ha anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre. I no ho faran sols, atès que es convocarà de manera coordinada amb les principals centrals sindicals de l'Estat. Els facultatius responen així a l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal dels Serveis de Salut per part del Consell de Ministres i l'inici de la seva tramitació parlamentària. Les organitzacions sindicals han reiterat que el nou text perpetua unes condicions laborals que titllen d'injustes i discriminatòries per als facultatius, alhora que exigeixen una taula de negociacions específica per al col·lectiu. Actualment, els convenis del sector s'acorden de manera genèrica amb tot el personal sanitari, on els metges són minoritaris i asseguren sense que es prenguin en consideració les seves especificitats. Per aquest motiu, els metges reclamen una mesa pròpia on es prenguin en consideració demandes com la rebaixa de la càrrega assistencial, un increment del nombre de professionals i racionalitzar les guàrdies, disminuint els torns de 24 a 12 hores com a màxim i que aquestes hores també cotitzin, al contrari del que succeeix actualment. Des de la tardor passada s'han convocat 11 jornades de vaga i s'ha impulsat la campanya Ni un minut més, que consisteix a deixar de dur a terme tota activitat assistencial que se surti de la seva jornada laboral, provocant principalment la suspensió de quiròfans no oncològics i similars. Entre els centres adherits hi ha diferents serveis de l'Hospital del Vendrell i el Joan 23 de Tarragona, hospital de referència per a la població del Baix Penedès.
1: Amb l'objectiu de millorar les tasques de prevenció d'incendis, l'Ajuntament del Montmell ha licitat el servei de neteja de les franges forestals de la zona sud del municipi. Concretament es tracta de la part del Mirador i Mas Mateu, on es donen a terme feines de poda i retirada de restes vegetals, tot plegat en el marc d'un estiu marcat pels incendis a l'entorn de la població.
6: Evitar tant com es pugui la repetició d'escenes com les viscudes aquest estiu. Amb la finalitat de minimitzar al màxim el risc d'incendis, l'Ajuntament del Montmell ha licitat el servei de neteja de les franges forestals del Mirador del Penedès i Mas Mateu, enclavaments envoltats de vegetació. Segons recull la memòria del projecte, el cost dels treballs s'elevaria com a màxim a poc menys de 40.000 euros, IVA inclòs, una xifra que està subvencionada, almenys en part, per la Diputació de Tarragona. El termini de les obres no pot excedir dels 2 mesos i han d'estar completament executades abans d'acabar l'any. Així es calcula que el terreny seleccionat abasta unes 30 hectàrees, la major part corresponents a la zona del Mirador. Les feines consisteixen fonamentalment en l'estassada de matoll, poda i retirada o trituració in situ de les restes vegetals generades, a banda de la tallada de diversos arbres sempre en funció del seu diàmetre i sense excedir una tercera part del seu total. La licitació ja està oberta i el termini màxim per presentar-s'hi mitjançant la plana web almontmell.cat és el 23 de setembre a la 1 de la tarda.

0: El Vendrell celebrarà l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya aquest divendres al vespre a la plaça Vella. Enguany, la glosa anirà a càrrec dels responsables de l'orgue del Vendrell amb motiu de la commemoració dels 250 anys d'aquest instrument. Abans es farà una ballada de sardanes a la Rambla.
1: La plaça Vella serà l'espai que acollirà enguany l'acte de la Diada Nacional de Catalunya al Vendrell. Serà a 8:45 del vespre d'aquest divendres 11 de setembre amb el protagonisme centrat en l'orgue del Vendrell. Els responsables d'aquesta entitat seran els encarregats de fer la glosa, en una celebració que s'emmarca en els actes commemoratius dels 250 anys d'aquest instrument. Des de l'entitat han mostrat la seva il·lusió per participar de manera directa en aquest acte i en una data tan assenyalada, que, afegeixen, els

0: personatges i la seva relació amb l'escriptor.
1: Un any més, el Seminari Guimerà, que organitza el Museu Àngel Guimerà i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell, vol ser un espai per compartir els resultats dels seus estudis. En aquesta nova edició, la temàtica gira al voltant de les actrius que van donar vida als personatges del dramaturg. El certamen manté l'aposta per convidar no només investigadors consolidats, sinó també joves que s'inicien en el món de la recerca. Això es reflecteix en la primera ponència, que versarà sobre la construcció femenina en obres com Terra Baixa, La Reina Vella o La Filla del Mar, i que anirà a càrrec de la jove investigadora Laia Bertran.
2: És una noia molt jove que ja ha acabat doncs, la llicenciatura de literatura, de filologia catalana a la URB, que està treballant tot el paper de la dona. I des d'aquest punt de vista feminista, ella estudiarà les quatre figures de les quatre obres principals d'Àngel Guimerà i ens analitzarà com Guimerà ens presenta aquestes dones.
1: Les següents dues ponències posaran el focus en dues actrius claus en la interpretació de l'obra de Guimerà, Maria Guerrero i Margarida Xirgo.
2: Dos especialistes en aquestes dues figures que s'han passat mesos investigant, doncs també a Sud-amèrica, seran els que ens faran aquestes dues ponències, com són en Joan Martori i en Francesc Foguet.
1: Després de la pausa pel cafè arribarà el moment de la taula rodona, que enguany comptarà amb la participació de la dramaturga Sílvia Sanfeliu, el director teatral Valeri Laguna i el formador Manel Güell. Serà conduïda per Martí Romaní.
2: Jo crec que serà una taula rodona molt atractiva i que parlaran de quins són les dificultats o les avantatges de dirigir els personatges femenins i sobretot de l'obra de Guimerà.
1: El seminari finalitzarà amb l'espectacle Encara no ens toca, de Neus Soler i Núria Mercader, en què s'estrenarà una peça composta per a l'ocasió. Des del Museu Guimerà valoren de forma molt positiva la trajectòria del seminari, que va viure la seva primera edició ara fa 10 anys. I destaquen que la tasca d'investigació que s'està fent posa els fonaments per encarar l'elaboració d'una futura i esperada obra crítica.
2: Què és el que hem anat a fer en aquests 10 anys? Doncs aconseguir aquest aprofundir en aquest estudi que en el moment que hi hagi disponibilitat, diners i un equip de treball que pugui fer aquesta feina, doncs ja tindrà avançada tota una sèrie de publicacions on ja aprofundeixen certs temes molt específics de la seva biografia que s'hauran d'utilitzar amb les figures que hi han intervingut en aquests seminaris.
1: Exemple d'això és la presentació del llibre de l'edició passada, que, elaborat per Ramon Bacardit, tracta la temàtica dels monòlegs guimaranians. Aquest serà el primer acte del nou seminari, que començarà a les 10 del matí i dividirà els seus actes entre la sala polivalent i l'auditori del Tívoli.
0: Des del 2022, Calafell disposa d'un centre de recerca i educació ambiental, el que es coneix com CREAC. Es tracta d'un indret que pot arribar a acollir entre 1.000 i 1.500 animals per any. Alguns passen posteriorment a mans de la Generalitat, d'altres són reintroduïts al seu hàbitat natural i la resta acaben al seu nucli zoològic, que inclou des d'amfibis fins a rèptils exòtics.
3: L'activitat del Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell és frenètica des de la seva posada en marxa la primavera de 2022, una iniciativa que va néixer el 2017 a Parets del Vallès, però que poc després va acabar arrelant a la via litoral del Baix Penedès. Un projecte on es conjuga l'educació ambiental, la recerca i la conservació.
4: El nucli zoològic és per a amfibis i rèptils exòtics, per la qual cosa la majoria d'animals que arriben són animals abandonats o animals que han sigut decomissats. També som una clínica recollida, no? Formem part de la xarxa de clíniques de recollida de la Generalitat. Per tant, aquí passen més o menys uns 1.000 a 1.500 animals per any. Com part de fauna autòctona protegida. Nosaltres el que fem és bàsic, que seria estabilitzar aquests animals i després portar-los al Centre de Fauna de la Generalitat. També, pues, com a associació, gestionem el voluntariat de Torreferrusa també i el voluntariat del CAT, que seria el de fauna domèstica d'aquí de Calafell.
3: A les seves instal·lacions hi conviuen diverses espècies animals, des d'amfibis a rèptils passant per aus i la cria de posidònia. Un treball que aplega treballadors, estudiants en pràctiques i voluntaris units per una mateixa causa, millorar la flora i la fauna de l'entorn. Una feina intensa i en moments força gratificants.
5: Quan tens alguna arribada d'algun bitxo que no està gaire bé, doncs veure que el pots tirar cap endavant i després o que el pots lliberar o que el pots mantindre i veus que té una evolució que va cap a bé, doncs això t'omple. Depèn, pot ser d'un animal que estava abandonat i que estava molt prim que no veus que no anaven

0: endavant, o pot ser algun ocell o algun bitxo que ha tingut un cop, i llavors aquí s'estabilitza i després s'envia a algun altre centre, com pot ser Torreferrusa, o... i bueno, ens arriba de tot.
1: A banda dels tres treballadors fixes, el centre disposa també d'una vintena de voluntaris amb una dedicació variada, des dels que s'involucren un cop cada 15 dies fins als que tenen una presència més constant. Un centre de recerca ambiental a tocar de la platja de Calafell que sorprèn i molt alguns dels seus visitants.
2: Home, doncs al principi va ser curiós, perquè jo no venia d'aquest món. Jo el màxim contacte que he tingut han sigut gats i gossos a casa meva. Llavors, clar, de repent agafar, veure un... Depèn quin animal i tindrà el que agafar, doncs a vegades, si no estàs en aquest món, et pot costar una mica. Però, bueno, també és molt gratificant fer-ho i veure que pots, diguéssim. Per exemple, ara hi ha un ànec domèstic que jo no sé si ens reconeix personalment a cadascú qui és, però et veu i ja vol que el toquis, coses així. I, no sé, a mi m'agrada molt, la veritat.
1: Tècnics i voluntaris atrets per un món divers i ben acolorit, amb una feina dins del centre i una altra part consistent a participar de fires i de les tasques de reintroducció als seus hàbitats, com el tritó del Montseny, un amfibi en perill d'extinció exclusiu d'aquest massís vallesà. Una experiència ideal per accedir a un món sovint força desconegut.
3: Doncs de no conèixer, és que no coneixia pràcticament res de la fauna. Vens aquí i ja t'aprens doncs, els hàbits de cada animal, el seu nom científic, el seu nom comú, les seves conductes, els seus hàbitats també, la seva alimentació, és que n'aprens bàsicament tot del que t'arriba. Has de saber molt de cada animal. Vincle, home, intentes que no tinguin aquest vincle amb tu, perquè al final molts són animals salvatges, convé doncs, no improntar-los, que seria bàsicament doncs, que no s'acostumin a tu, perquè quan els reintrodueixes a la natura no poden tenir aquest vincle amb l'humà. Però dels animals que hem tingut exòtics i que sí s'han quedat aquí, doncs un lloro que teníem, bàsicament, doncs te'l podies posar aquí i ballava amb tu si li posaves música. Però a banda d'això, s'ha d'intentar no tenir vincles.
1: Un espai pioner a Tarragona on el benestar animal i la recerca científica es donen de la mà i on els vincles, poc o molt, s'acaben solidificant.
4: Els esports en Jordi Graell.
5: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb victòria de la Unió Esportiva tancat per 4-0 contra el Canyelles en un partit disputat aquest dissabte al Camí de Roda, i on els jugadors de José Miguel Reyes estaran a la pretemporada amb una golejada en un partit que els enfrontava un equip de la mateixa categoria, de quarta catalana. I bé, doncs una primera part on el tancat s'avançava amb 1-0 i a la segona part doncs, aconseguien anotar 3 gols més per, com dèiem, doncs, aconseguir aquesta primera victòria. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, el José Miguel Reyes. Hola, bon dia.
6: Hola, buenos días.
5: Bé, primer de tot, doncs, com estan en aquestes primeres setmanes de pretemporada?
6: Pues la verdad que estamos muy contentos. La verdad que hemos hecho un cambio más que significativo en la estructura del equipo. Se han incorporado, pues prácticamente el 50% del equipo es nuevo. Estas primeras semanas nos están sirviendo para conocernos, para ver qué cualidades despiertan cada uno de ellos, poder hacer una integración de todo lo que es el equipo, y estamos trabajando muy duro. Y nada, y hemos tenido primer fin de semana, hemos tenido nuestro primer test de pretemporada frente al Canyelles en casa, y la verdad pues que ha sido una lectura muy positiva del partido.
5: A més, un partit on bé, doncs, va aconseguir doncs, ser força efectius a porteria, deixar la porteria a zero, que això, bé, doncs, per començar, doncs, no està malament, no?
6: Sí, indudablemente. L'input ha sido súper positivo. Es un rival del cual desconocíamos el nivel que podía llegar a tener, y la verdad que para terminar de encontrar el sistema de juego frente a un rival que desconocíamos, muchos jugadores nuevos y demás, la verdad que la primera parte, pues bueno, hubo muchos nervios, mucha ansiedad por intentar hacer un buen juego, pero la verdad que supimos asociarnos muy bien, supimos llegar de cara a portería y defender muy bien, que es lo más importante, porque conseguimos mantener la portería a cero.
5: Ara ja doncs, toca pensar en aquest cap de setmana, que teniu doble cita, primer demà al camp del Sant Salvador i dissabte a casa contra el Sant Pau d'Ordal, per tant, dos partits més, dos partits seguits, per tant, doncs, l'objectiu de segmentar la càrrega física, no?
6: Correcto. De lo que se trata ahora es de seguir haciendo pruebas, de ver encontrar realmente el equipo, el 11 titular, seguir probando jugadores, a ver en las posiciones que cada uno se va encontrando más, más cómodo, y para esto pues tenemos este fin de semana dos pruebas. Nos enfrentamos a dos rivales que desconocemos, que no nos hemos enfrentado a ellos, y la verdad que se prevé pues esto, un fin de semana pleno de fútbol, donde probaremos a los diferentes jugadores, probaremos diferentes sistemas y demás, a ver cuál es el que termina de encajar mejor, y al final son test de pretemporada que nos dirá pues el camino a seguir pel resto de la temporada.
5: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i que vagi bé aquest cap de setmana.
6: Perfecte, muchas gracias.
5: José Miguel Reyes, entrenador de la Unió Esportiva Tancat, valorant aquest debut amb victòria per 4-0 contra el Canyers B a la pretemporada. I ara, com diem, centrats en aquest doble amistós, primer demà al camp del Sant Salvador i després dissabte a les 7 de la tarda al camí de Roda contra el Sant Pau d'Urdal. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb el debut a la pretemporada del Vendrell Evolution Time. Les jugadores de Juanpe Fernández s'estrenaven a la pretemporada aquest diumenge a la pista del Tarragona Handball Club, un partit que, bé, doncs, finalment doncs, acaben perdent per 25-13. I per saber una mica doncs, com va anar aquest primer partit, doncs, ens acompanya el míster, que és el Juanpe, que ja el tenim per aquí. Hola, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, què tal?
5: Bé, primer, abans de res, doncs, saber una mica doncs, com estan anant aquestes primeres setmanes de pretemporada.
7: Pues molt bé. La veritat és que hem estat evolucionant el tema del treball en equip. Exactament, hem estat ajustant. La veritat és que estic molt content per com estan en tot. Les noies estan donant molt, molt, molt. I també s'estan adaptant a mi, als canvis, i també a les noies noves, no? Perquè hi ha diferents nivells i també que algunes no han jugat juntes i algunes també porten temps, poc temps jugant amb molt, llavors... Mica en mica, però té bona pinta, la veritat. Estic molt content.
5: Com deia, doncs us vau estrenar doncs, amb aquest primer amistós el diumenge a Tarragona, que va acabar amb derrota, però bé, més enllà del resultat, no sé amb quines sensacions vau acabar.
7: Pues positives. De cara al joc, potser era el que menys contents podíem quedar-nos, no? Perquè de les coses que havíem estat treballant són una miqueta difícils de, en tan poc temps poder-les portar a un partit, però del tema actitudinal... i la dinàmica de grup, per la que m'estan parlant la resta de l'staff, que sí que les coneixen més i han vist les dinàmiques d'altres anys, el canvi està sent molt positiu. No es venen avall, estan lluitant tot, fins i tot portant un marcador tan en contra des del principi del partit. I bueno, la idea era, el resultat es donar una miqueta igual. De fet, pues, segurament si haguessin començat a córrer com a boges, perquè físic no en faltava, possiblement el resultat hagués sigut molt diferent. Però molt content, sobretot per això, pels canvis de dinàmica i l'actitud que han tingut les noies. O sigui, comencen a veure cosetes de les que hem estat treballant i per no haver tocat pilota en totes aquestes setmanes, molt content, la veritat.
5: De fet, una mica també es veu una mica doncs, com va anar el partit, no? Perquè la primera part sí que és cert que doncs, marxava el descans perdent de nou, però la segona part doncs, aconseguiu reduir una mica aquesta sagnia defensiva i l'equip doncs, va competir millor, no?
7: Sí, en defensa va millorar molt, sobretot perquè... el sistema que estic intentant implantar tant en defensa com atac és molt, molt, molt difícil i bastant complex. Llavors, és normal que a l'inici hi hagi moltes errades i que també no es trobin còmodes. Llavors, doncs, mica en mica, en mitja hora ja van aconseguir adaptar-se una miqueta. Llavors, molt content per aquesta part.
5: Ara, doncs, aquest cap de setmana doncs, descanseu. Per tant, doncs, bé, ara ja doncs, seguir doncs, preparant-se i intentar doncs, arribar el millor possible doncs, a l'inici de Lliga, no?
7: Sí. Aquesta és la finalitat. Mica en mica, preparar-nos passet a passet per quan comencem la Lliga ja, comencem el millor preparades en tots els sentits.
5: Doncs perfecte, Juanpe, anirem seguint, així que moltes gràcies i que vagin bé aquesta setmana.
7: Moltes gràcies a tu també, que vagi molt bé.
5: Juanpe Fernández, entrenador del Vendrell Evolution Time, valorant aquesta derrota per 25-13 a Tarragona en aquest primer amistós de la pretemporada. I ara, com diem, aquest cap de setmana doncs, no hi ha partit, per tant, el següent, en principi, ja serà la setmana següent a casa contra el Ribes, coincidint amb el torneig Pere Lluís Benages.
8: I arribem a la recta final d'aquest informatiu parlant del temps, que després de la jornada d'inestabilitat d'avui, els propers dies portaran una clara millora al Vendrell. Aquest dijous tindrem una situació molt més estable, amb cel majoritàriament serè i temperatures agradables, i les màximes se situaran al voltant dels 27 graus, mentre que a la primera hora del matí els termòmetres rondaran els 16 o 17 graus. Divendres, més del mateix, sol pràcticament garantit durant tot el dia, sense núvols destacables i amb temperatures molt similars, 28 graus de màxima i una mínima que pujarà pujarà fins als 20 graus. I dissabte continua absoluta, cel serè, ambient estable i termòmetres que es mouran al voltant dels 28 graus de màxima i 21 de mínima. Per tant, després de les pluges i els avisos de les últims dies, tindrem per davant un cap de setmana llarg i especialment l'11 de setembre en temps tranquil, sol i temperatures plenament estiuenques. I de moment el paraigua el podem deixar a casa. Sintonia que dona que posem punt final. Us emplacem a continuar informats, com sempre, diem, a través de xarxes socials, Facebook, Twitter i també Instagram. Twitter és avui X. I també, d'altra banda, a través de la nostra pàgina web o, si més no, a través de les notícies de la televisió local. Per no estar res més, bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: mintiendo. Estoy bien hasta que me enamoro. Y cuando me enamoro, todo se va a la vez.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya.

0: Wars.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla, no es viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.